Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Esports. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: poden, sí que la poden. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa, i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas també que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discurrito.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.
13: ICAT Weekend.

0: Escoltes, Icar.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: There's a man going round taking names.
1: Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre, un espai on la música no serveix per decorar silencis, sinó per explicar vides, vides complicades, vides trencades, vides que sovint no tenen un format ni un final net. Aquí no venim a buscar redencions fàcils, venim a escoltar què passa quan algú canta des d'un lloc on ja no hi ha gaire marge per fingir. Perquè hi ha artistes que no canten des de l'èxit, ni des del confort, ni des de la distància. Canten des de la ferida, des del cansament, des d'aquell punt on ja no queda gaire res per perdre.
2: I quan això passa, la música canvia. Canvia el to, canvia la manera d'explicar-se, canvia fins i tot la relació amb qui escolta. Ja no es tracta d'agradar ni de convèncer, es tracta de ser honest, encara que això impliqui incomodar. Avui parlarem de dues veus que comparteixen això, dues veus molt diferents, però unides per una mateixa manera de mirar el món. Des del marge, des de la culpa, des d'una masculinitat cansada i plena de cicatrius.

0: Avui parlarem de Johnny Cash i de White Buffalo, d'un concert dins d'una presó a un disc que sembla escrit precisament després de la condemna.
1: Sí, At Folsom Prison és només un disc, no és només un disc en directe, és un gest molt concret i molt arriscat. Johnny Cash decideix anar a cantar davant d'un públic que no té cap obligació d'agradar-li. Presos, homes condemnats, homes que han perdut gairebé tot. I això no ho fa per provocació, ho fa perquè ell mateix se sent molt més a prop d'aquest públic que de qualsevol sala elegant. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around,
0: whoever is unjust. En aquell moment, Johnny Cash no està bé. Addiccions i problemes personals, una carrera que trontolla. No és la icona sòlida que serà després. És un home cansat, ple de contradiccions, que ha flirtejat masses vegades amb l'autodestrucció. I potser per això Folsom funciona, perquè no hi ha impostura. Hi ha un reconeixement mutu.
1: Molts anys després, The White Buffalo publica Love and the Death of Damnation, un disc que no parla de presons físiques, però sí de presons interiors, de culpa, de violència, de destins que semblen marcats abans de començar. No és un homenatge a Cash, és simplement una continuació emocional. Virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound.
0: Però entrem ja en el que ens ocupa avui, que és la presentació del disc clàssic, el Folsom Prison. No és un escenari simbòlic, és una presó. És un lloc real, és un lloc fred, és un lloc dur, ple d'homes que saben exactament quant de temps els hi queda per endavant. Johnny Cash entra allà vestit de negre, amb una guitarra, i canta cançons que parlen de crim, de culpa, de pèrdua. No ve a fer un concert, ve a compartir una experiència.

0: I entrem així en el disc clàssic. Entrem per escoltar el primer tema que us presentarem avui d'aquest disc. Abans d'escoltar Folsom Prison Blues, cal situar molt bé l'escena. Aquesta cançó que escoltarem és una cançó on Johnny Cash entra a la presó sabent exactament què farà en aquesta cançó, no? No és la primera vegada que la canta, però sí la primera vegada que ho fa davant d'homes que estan complint condemna. Homes que no escolten la lletra com una història llunyana, sinó com una cosa molt i molt propera. Quan Cash canta això de I shot a man in Reno, just watch him die, no ho fa per provocar. Recordem que la traducció és disparat a un home a Reno només per veure com moria. I simplement expressa aquesta frase com una cosa que no és ficció, és una realitat compartida. I aquí és on la cançó deixa de ser una peça de repertori i es converteix en una declaració.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: El que passa després d'aquesta frase és molt revelador. L'ovació no és festiva, no és celebració del crim, és un reconeixement. Aquest home està parlant del nostre idioma. En Johnny Cash no canta com algú que jutja, ni com algú que mira des de fora. Canta com algú que podria haver acabat dins, igualment. I això crea una tensió molt forta, perquè Cash no justifica res, però tampoc condena. Senzillament i simplement posa les cartes sobre la taula, i en aquell context això és profundament honest. La cançó deixa de ser una presó concreta i passa a parlar de culpa, de destí, d'aquella línia fina que separa una vida d'una altra.
1: I continuem escoltant el següent dels temes que va interpretar en aquesta presó, Dark as Dungeon. Dark as Dungeon és una cançó que Johnny Cash canta sovint, però a Folsom pren un altre sentit. És una cançó escrita originalment sobre miners, sobre treballar sota terra, sobre la foscor constant, però aquí, davant d'un públic empresonat, la metàfora és immediata. Quan Cash presenta aquesta cançó, no necessita explicar res. Tothom entén de què va. La foscor, el tancament, la sensació que la llum sempre queda lluny.

0: Sempre he pensat que té caix que aquest magnetisme, si és la seva veu, el seu tempus, la seva manera de cantar, les coses que diu, però realment és una cançó que t'embriaga. És una, més que una cançó, una veu que t'embriaga i que te transporta. Caix ens cantava en aquesta cançó sense dramatitzar, precisament, gairebé amb una serenitat inquietant. No força l'emoció, no busca fer plorar ningú. I precisament per això fa tant de mal, perquè és crua, perquè sona com algú que ha acceptat que hi ha vides que es passen senceres sense veure la llum. I aquí Cash no és un predicador, és un narrador, algú que explica una realitat dura amb respecte, sense adornaments. I això, davant d'aquell públic, genera un silenci molt especial, un silenci de sentir-se implicats i identificats entre ells mateixos.
1: Sí, i després de parlar de crim, de foscor i de destí, Johnny Cash decideix fer una cosa molt arriscada. Canta una cançó d'amor i pèrdua, I Still Miss Someone. No parla de presons, no parla de violència, parla de recordar algú que ja no hi és. I cantar això dins d'una presó és gairebé cruel, perquè aquí tothom té algú a fora, algú que no veu, algú que potser no tornarà a veure mai igual. They'll probably take that word out of it.

0: repassant avui Johnny Cash en el nostre clàssic amb les seves cançons i el seu disc des de dintre de la presó. David, has vist la pel·lícula d'en Johnny Cash o no?
1: No miro mai pel·lícules de músics. És una...
0: Bueno, no, doncs,
1: és una cosa que no faig mai.
0: Precisament n'hi ha que estan una mica... ensucrades, però la de casa és un drama i està molt ben feta.
1: Me l'apuntaré per mirar-la. Sí. De fet, l'única pel·lícula que he vist de músics va ser la dels The Doors, l'única que vaig veure. Doncs... No he vist mai cap altra, no sé per què, però no m'atrauen prou.
0: Doncs la de Cash està bé. Em sembla que es titula Cash, així tal qual, d'allò, així està en plataformes. Bé, hem tornat a... Hem escoltat aquesta cançó, molt continguda, molt senzilla, curteta. Cash no exagera el dolor, el diu tal com és, i això la fa devastadora una miqueta, aquesta, perquè la nostàlgia, quan està estancat, pesa el doble. Aquí la presó deixa de ser un espai físic i passa a ser emocional. No és només no poder sortir, és no poder tornar enrere, no poder recuperar una mica el temps perdut. I Cash ho canta amb una humanitat enorme, sense cap mena de condescendència.
1: Bé, doncs, per continuar una miqueta amb el programa, i com és la tònica habitual, explicarem algunes curiositats de John Cash. Una d'elles és que el seu amor sempre va ser amb June Carter. June Carter va ser la persona que la va ajudar en tots els seus problemes d'addicció, en tots els seus problemes que havia tingut, i va morir el 2003. Quatre mesos després va morir Johnny Cash i bueno, tothom va comentar que era, o tothom va associar que era per la gran pèrdua que havia patit. Però havia passat una cosa amb la June, amb la seva dona, que és que la seva dona havia trobat cartes d'amor amb l'Elvis Presley. Llavors, quan en Johnny Cash els va veure, les va destruir. Això va ser com als anys 80, uns 20 anys, 20, 22 anys abans de que
0: morís. A la pel·lícula s'explica molt bé.
1: Veus? Jo no l'he vista, però tenia aquesta informació. Una altra cosa interessant de Johnny Cash és que va ser operador de ràdio quan va estar a Alemanya i interceptava comunicacions soviètiques. I això va ser... va generar un fruit que va ser una de les primeres persones del món que va conèixer la mort de Stalin. Perquè, clar, el seu operador de ràdio, doncs... I també una que és molt fàcil de conèixer i identificar com a curiositat és que sempre se li ha dit l'home negre, sempre anava vestit de negre, no? Aquesta és una cosa com més coneguda...
0: El seu color preferit, sí.
1: Molt més popular, no? Però bé, el que sí que no se sap tant d'ell és que tenia, segons sembla, un coeficient intel·lectual de 160. Coeficient intel·lectual molt alt. Per tant, bueno, són cosetes que sempre expliquem en el programa i que considerem que aporten un plus sobre les persones de les que parlem en el blanc en negre.
0: Cocaine Blues.
1: Cocaine Blues és una tornada a l'autodestrucció. Drogues, violència, fugida constant. És com una cançó que explica una espiral, una caiguda que sembla inevitable. I aquí és impossible no pensar el mateix que Johnny Cash, en la seva relació amb les drogues, amb el límit i amb aquesta sensació de jugar constantment amb el foc.

0: Today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
1: Cash no canta en aquesta cançó com una advertència moral. Hem de recordar una miqueta que en aquests moments, el moment que Cash decideix fer aquest concert a la presó, estava travessant una crisi realment sèria, molt important, en el que en la seva vida fins i tot es havia plantejat doncs, deixar d'existir. Però la canta com algú que sap perfectament del que està parlant, com algú que ha estat molt a prop d'acabar igual, i això fa que la cançó no sigui èpica ni divertida, és incòmoda. És una història que no té final feliç, i escoltada en l'entorn i a l'escenari d'una presó, doncs se sona gairebé com un reflexe del que molts dels presos han viscut abans d'arribar allà.
2: Ara arriba el moment d'escoltar la cançó que va tancar aquest concert. El concert es tanca amb Greystone Chapel, una cançó escrita per un dels presos. I aquest detall ho canvia tot. Johnny Cash no tanca el concert amb una de les seves cançons més conegudes. El tanca cedint la veu.

0: Amb les paraules d'un presoner, així va acabar el concert, amb veu i la boca de Johnny Cash. Aquest gest resumeix tot el concert. Cash no ha vingut a explicar la seva història. Ha vingut a escoltar, també, la dels altres. A compartir espai, a reconèixer que aquí, dintre de la presó, també hi ha veus que mereixen ser escoltades. I la música deixa de ser espectacle i es converteix en comunitat. I això és el que fa que Folsom Prison sigui molt més que un disc en directe. És un acte de respecte. Bé, però continuem. I ara, al vell mig del programa, més o menys, és quan fem la transició i ens anem cap a l'altre costat. El blanc i el negre.
1: No? El blanc i el negre. El blanc ha sigut Johnny Cash.
0: Ara entrarem en la transició. Després d'escoltar Johnny Cash a Folsom, queda clar que aquí la música no servia per evadir-se, servia per mirar-se a la cara, per cantar davant d'homes que no necessitaven metàfores, perquè ja sabien exactament de què parlava cada paraula.
1: El temps passa, les portes es tanquen, les condemnes s'acaben i el que queda no sempre és llibertat. A vegades el que queda és silenci. És la vida després, quan ja no hi ha públic, ni escenari, ni ovacions. Només el pes del que has fet i del que no has sabut fer diferent.
0: I és aquí on està el relat, i el relat canvia, canvia de forma. De la pressió física a la pressió interior, del gest col·lectiu al paisatge íntim. A partir d'aquí, la veu ja no crida, s'arrossega. I des d'aquest punt, des d'aquell lloc, que comença és on comença a parlar White Buffalo.
1: I presentem així el disc contemporani en la secció negra del nostre programa d'avui, Love and the Death of Damnation. The White Buffalo canta des d'un altre lloc, no des del moment del delicte, sinó del que queda després, que en Johnny hi ha excusa, quan només queda conviure amb el que has fet.
0: Aquest disc ens parla i està ple de personatges cansats, de violència interioritzada, de vides que no acaben de trobar sortida.
1: I el comencem amb una cançó que es diu Love Song 1. És a dir, el número 1, obre el disc i ja deixa clar que aquí no hi haurà cap idealització de l'amor. El títol sembla gairebé una broma perquè no és una cançó romàntica en el sentit clàssic. És una cançó sobre com l'amor pot convertir-se en una altra forma de condemna. The White Buffalo canta des d'un lloc molt adult. No des de l'enamorament, sinó des del desgast. Des d'aquell moment en què estimes algú, però ja saps que això també et farà mal. I això connecta molt directament amb tot el disc. Relacions que no salven, sinó que arrosseguen.

0: Sens dubte, també,
1: en aquesta veu hi notem dolor, hi notem fragilitat. És una... Després d'escoltar-la et queda molt clar que aquí la mort tampoc és... que no és un refugi, és un conflicte, és dependència. És por quedar-se sol, encara que estiguis acompanyat... també fa mal. La veu de White Buffalo pesa, arrossega les paraules com si cada frase li costés una mica més del compte. I això fa que la cançó no soni com una confessió bonica, a vegades la veu escardada, sinó com una constatació dura. Estimar a qui no és alliberar-se, és acceptar una càrrega i acceptar, i aquest to marca tot el disc des del primer minut.
2: I anem ara al que és gairebé una escena de cinema. Chico's Place és un bar, un alcohol, mirades creuades, una tensió que no saps exactament quan esclatarà, però que sents des del primer segon. The White Buffalo és molt bo explicant aquests espais masculins carregats de violència continguda. No passa res durant molta estona, però tot apunta que passarà alguna cosa. I aquesta espera és clau. És el mateix tipus de tensió que respiraves a Folsom, però traslladada a un altre escenari. Well, Chico, he lies. Well, he got it coming. He don't know when to quit. He just keeps his mouth running from...

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Avui el nostre diàleg està clar. Són dues veus que parlen des del dolor. Tan poderosa la cançó que acabem d'escoltar és que no necessita explicar el conflicte de manera explícita. Senzillament el sentíem, el notàvem amb la veu, en el ritme lent, en aquesta manera de cantar, com algú que ja sap com acabaran les coses, encara que ningú no hagi fet res encara. Aquí la violència no és un esclat, és un ambient, és una manera de viure, i això la fa molt més inquietant, perquè no parla d'un fet puntual, parla d'un patró que es repeteix una vegada i una altra.
2: I tornem a explicar més cosetes d'aquest disc de 2015 de The White Buffalo, d'un artista que no és un simple, una persona que té uns quants discos dels quals després parlarem, però que va néixer l'any, encara no està clar, no s'ha acabat d'aclarir si és de l'any 74-75, i bé, és un artista del que portarem informació interessant en la proper, després d'escoltar la propera cançó, que es diu The Pilot. The Pilot parla del control, de la necessitat de portar el timó encara que sàpigues que el viatge acabarà malament. És una cançó sobre el poder, però també sobre la por de perdre'l. El personatge que canta aquí no és un heroi. És algú que s'aferra a una idea de control perquè no sap viure d'una altra manera, i això encaixa molt bé amb tot l'univers del disc. Homes que no saben demanar ajuda, que només saben avançar encara que tot s'estigui enfonsant.

0: Abans comentàvem que el diàleg avui a blanc en negre entre aquestes dues veus era el denominador comú del dolor. Però quina distància hi ha d'aquest dolor entre Johnny Cash i el nostre contemporani?
1: Es diu que White Buffalo va néixer entre el 74 i el 75. En algun lloc diuen que el 73, però bé, estem parlant d'uns quants anys de diferència. Recordem que els dos discos que us presentem avui es porten uns 40 i algun any de diferència. Per tant, déu-n'hi-do.
0: Per tant, el diàleg, el que sempre comentem a blanc en negre, que no comparem estils ni similituds
1: artístiques,
0: sinó que conceptuals, missatges, continguts, del que es parlava fa 40 anys i del que se segueix parlant
1: avui en dia.
0: Escoltàvem The Pilot, una cançó que després d'escoltar-la, evidentment, et queda clar que el control aquí no era la força ni la fragilitat. El pilot no dirigeix perquè sigui valent, dirigeix perquè té por. Por de deixar anar, por de reconèixer que ja no pot més. I The White Buffalo canta això sense heroïcitat, amb una veu pesada, cansada, que sembla dir seguiré endavant, sí, però no perquè cregui que això acabarà bé, senzillament perquè no sé fer-ho d'una altra manera.
1: I The White Buffalo, que no ho hem dit prèviament, es diu Jake Smith, és el sobrenom pel qual se'l coneix, aquest artista.

0: va rebre una nominació a l'Emmy. I una última coseta que us volem dir d'ell com a curiositat és que el seu disc del 2022, que es diu Year of the Dark Horse, que és un disc conceptual, va fer va buscar un concepte basat més en les quatre estacions i el va acompanyar d'una pel·lícula que visualitza la història de cadascuna de les cançons que presenta. Continuem escoltant un tema que s'anomena John Wayne, però com que estem aquí, que en parlàvem ara, House of the Rising Sun, potser la podríem posar, no, Àngel? Crec que seria una bona alternativa.
1: Sí, la tenim a punt.
0: Doncs vinga, posem-la.

0: espectacular.
1: Quina meravella, eh? Bueno,
0: espectacular una... la versió sí, tinc un dubte, si no recordo malament, són dels, és dels
1: The Animals, sí, és una cançó dels The Animals.
0: L'Eric Burdon era, sí, no? Sí, l'Eric Burdon.
1: I bé, no sé, jo per mi aquesta és una de les millors covers, si no la millor, o millor versió, o una de les millors versions que s'ha fet mai d'aquesta cançó. És absolutament meravellosa.
0: Sí,
1: eh?
0: I una, amb una veu realment profunda que t'arriba fins i tot et deixa la pell de gallina.
1: Sí, continuarem, no?
0: Sí, bueno, gairebé acabarem, però bueno, perquè em sembla que és l'última cançó, no?
1: Escoltarem l'última cançó. Sí. Escoltarem l'última cançó, que es diu Wish It Was True. Wish It Was True tanca el disc amb una frase que ja és tota una declaració. No diu és veritat, diu m'agradaria que fos veritat. I aquí hi ha tota la clau del final. No hi ha redempció, no hi ha aprenentatge clar, hi ha un desig, el desig que les coses haguessin estat diferents.

0: Aquest final que, en el que avui acabem el programa és profundament trist, perquè és molt honest. No hi ha promeses de canvi, no hi ha llum al final del túnel, hi ha una acceptació cansada, acceptar que la vida no sempre s'assembla al que hauries volgut. I tancar el disc així és coherent amb tot el que hem escoltat abans. El disc que us hem presentat no és un disc de salvació, és un disc de convivència amb la culpa, amb la ferida i amb el que no es pot arreglar.
1: I amb aquestes cançons que hem escoltat de The White Buffalo es construeix un disc ple de personatges que no busquen excuses, accepten el que són, encara que no els agradi. I això el fa dur, però també fa que el disc sigui molt honest.
0: És un disc que no crida, no predica, no consola, senzillament acompanya. I en el diàleg amb Johnny Cash queda clar que la ferida pot canviar de forma, però no desaparèixer mai del tot.
1: Quan arribem a aquest punt blanc en negre, el que fem ja és el tancament del programa i expliquem una miqueta dels dos discos. Per exemple, el que fem és tractar Johnny Cash at Folsom Prison amb l'escolta d'una cançó que ens porta cançonetes molt interessants.
0: Jo tinc una sorpresa.
1: Ah, val, perfecte.
0: Tinc una sorpresa.

0: Sí, una versió del Bohemi. Però, espera, espera.
1: Ah, sí, ara ja està, ja veuràs. Sí, sí.

0: increïble, Joan.
1: Sí, totalment, totalment. No recordava això. Havia escoltat una vegada feia molt de temps quan vaig descobrir The White Buffalo, però no recordava al principi perquè jo vaig sentir la cançó ja començada.
0: Doncs, aquesta és una versió molt curiosa del Bohemian Rhapsody en què White Buffalo hi posa la seva veu.
1: Clar, jo sabia que com acabem el programa sempre posem alguna cançó d'algun dels dos artistes que hem presentat, que no està en cap dels discs.
0: Avui no és el clàssic.
1: I pensava que posaríem alguna cosa de Johnny Cash. I jo ja estava pensant, com que fem Folsom Prison, ficarem alguna cosa de Johnny Cash, com fem habitualment. I clar...
0: Avui t'he sorprès.
1: Així m'agrada.
0: Anem al tancament. Anem al tancament ja definitiu. Ens queden por un parell de minuts. Per tant, fem resum. Quan acaba el disc de Johnny Cash, Folsom Prison, no tens la sensació d'haver escoltat un gran concert. Tens la sensació d'haver estat dins un lloc on la música ha servit per alguna cosa molt concreta, no per distreure, sinó per no fer passar l'estona, sinó per reconèixer que hi ha alguna cosa que val la pena, per la que val la pena lluitar. Johnny Cash no entra a Folsom com un heroi ni com un salvador, i entra com algú que sap que podria haver acabat allà dins de la mateixa manera. Algú que arrossega culpa, addiccions, errors, i que no té gaire marge per donar lliçons a ningú, i potser per això la connexió amb els presos és tan forta. Aquest disc no parla de presons com a idea, parla de persones, de gent que ha pres decisions dolentes, que s'ha equivocat, de gent que ha pagat un preu molt alt, de gent que continua sent humana, malgrat tot. Cash no és absolt, però tampoc és jutge. Els mira de la cara i canta. I això és el que fa a Folsom Prison. Continuï colpint, avui en dia encara sigui un disc que ens impacta. No perquè sigui mític, ni perquè sigui històric, sinó perquè és honest, perquè és sincer i perquè entén la música com un espai on durant una estona ningú no està per sobre de ningú, només compartint el mateix pes.
2: Blanc en negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasa...
7: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
8: CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
9: Soy Pera García y te espero en tu programa de radio. CQ, Voces Amigas.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de l'AFM, el programa Aquell Any, on fem un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb en Rosario. El 2001 edita Muchas Flores, versionant dues cançons que va popularitzar de la seva mare al costat del Pescadilla, La Casa a l'Aire i Meneito. El disc és tot un homenatge a la rumba catalana i al seu pare a la cançó que obre el disc, El Son del Tambor. Va vendre 200.000 còpies i va ser reconeguda amb dos discos de platí. Per aquest disc va ser premiada amb el Grammy Llatí de l'any 2002, el millor àlbum de pop vocalista femenina i el premi de la música a la millor cançó per Como Quieres Que Te Quiera.

0: I'm Gonna Get Good és una cançó escrita per la cantant canadenca Shania, gravada per al seu quart àlbum d'estudi Up, del 2002. Va ser el primer senzill de l'àlbum, obtenint excel·lents crítiques i convertint-se en un dels majors èxits de Shania Twain a tot el món. Escoltem I'm Gonna Get Good per Shania Twain.
1: Let's go.

Seguim amb la música al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i recuperar els programes que vulguis. A Gritos de Esperanza és una balada i el senzill debut interpretada pel cantautor espanyol Àlex Ubago va ser inclòs en el seu àlbum debut d'estudi Què pides tu? La lletra parla d'una persona que no es rendeix ni es rendirà per fer perdurar un amor que no ha mort del tot. Escoltem a Gritos de Esperanza, Àlex Ubago.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Continuem amb la música i ho fem amb Leg Outside Alone. És una cançó de la cantant nord-americana Anastasia, del seu tercer àlbum d'estudi, Anastasia. La cançó es va publicar com el senzill principal de l'àlbum el 2004, amb èxit tant crític com a comercial. Va aconseguir la primera posició a Austràlia, Àustria, Itàlia, Espanya i Suïssa. Escoltem a Anastasia.

Stand My God és el primer senzill del tercer àlbum The Silent Force, de la banda holandesa de metal simfònic Within Temptation. Amb aquesta cançó van aconseguir la popularitat mundial i van fer grans gires europees el 2004. Escoltem Within Temptation amb el tema Stand My Ground.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Els amants de la música, la cervesa i la festa tenen una cita aquest cap de setmana amb l'Oktoberfest, una festa organitzada per la Colla Torrada. La celebració tindrà lloc avui diumenge al Parc de Can Molà. Una de les principals novetats d'enguany serà que la festa comença amb un vermut musical. Maria José Viana, membre de la Colla Torrada i una de les organitzadores de l'acte, ha comentat que les persones que hi assisteixin amb la samarreta de la seva entitat podran gaudir de preus especials.
1: Sí que n'hi ha novetats. Finalment hem ampliat l'horari també al matí. Hi haurà un vermut musical amb DJs, es diuen Shaking Malucs. Són DJs que punxen vinil, que trobo que és una cosa molt guai. Hi haurà música dels 80-90, molt divertida, que trobo que al final és el que busca el públic que volem atreure. Tindrem preus populars per tothom que vingui amb samarreta de la seva entitat de Mollet. Els preus seran populars en general, però n'hi ha un preu especial per la gent que vingui amb samarreta de la seva entitat.
0: La cervesa serà, com no pot ser d'una altra manera, una de les grans protagonistes de la jornada. Durant tot el dia hi haurà frankfurts a preus populars i quatre cervesers participants, que són Ogam, Albera, Lava i Antipàtics. I més propostes per avui diumenge. La companyia de sarsuela de Mollet Fòrum Abelló estrena avui l'antologia La Villa de la Caja i El Chisme. La nova proposta escènica plega un total de 12 temes de sarsueles prou conegudes com la Verbena de la Paloma, La Rosa de l'Azafrán i La Taberna del Puerto, entre d'altres, interpretades ja per la companyia. La Villa de la Caja i El Chisme és una comèdia que girarà a l'entorn dels rumors que genera l'aparició d'una caixa misteriosa al bell mig del poble.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. Maria és una cançó de la banda Blondie, del seu àlbum de 1999, No Exits. La cançó va ser escrita per Jimmy Deste, autor d'altres èxits del grup com Atomic. Va ser produïda per Giorgio Moroder. L'obra representa la tornada de la banda després de gairebé 8 anys d'absència. El senzill va aconseguir el número 1 al Regne Unit i va ser també un gran èxit a tota Europa. Escoltem Maria, Blondie.

So va ser un grup musical valencià nascut el 2014 a Gandia, que se centra en el hip-hop, el breakbeat, el rock i l'ska, barrejats amb ritmes electrònics. Les lletres de les cançons tracten qüestions polítiques i socials d'actualitat, la cultura, amb la intenció de canviar el futur a millor. Escoltem el So amb el tema El cap per avall.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar sempre que vulguis el nostre programa. The Real Thing és una cançó gravada per la cantant, compositora i actriu britànica Liza Stanfield per al seu àlbum homònim de 1997. Va ser llançat com el primer senzill de Liza Stanfield a Europa, Austràlia i Japó. The Real Thing va assolir el número 10 a Itàlia i el 9 a les llistes de singles del Regne Unit. Escoltem Liza Stanfield, The Real Thing.

Despacito és una cançó popularitzada pel cantant porto-riquen Luis Fonsi amb el raper i cantant porto-riquen Daddy Yankee, com el senzill principal de l'àlbum d'estudi de Fonsi de 2019, Vida. Una versió remix amb el cantant canadenc Justin Bieber va ser llançada el 17 d'abril de 2017, cosa que va ajudar a millorar el rendiment de la cançó a les llistes d'èxits en nombrosos països, incloses diverses posició número 1. Escoltem Despacito a Luis Fonsi i Daddy Yankee.

per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Marxem amb Remember the Time, és una cançó interpretada pel cantant nord-americà Michael Jackson, llançat com el segon senzill del seu àlbum Dangerous. La cançó va ser un intent encertat per Jackson de crear una barreja de New Jack Swing i Rhythm and Blues. El senzill va aconseguir el lloc número 3 al Billboard Hot 100 i el número 1 de la llista Rhythm and Blues del Billboard. El Soul Train Music Awards va obtenir 3 premis, incloent millor cantant masculí de l'any per Remember the Time, així com el millor àlbum Rhythm and Blues per Dangerous.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Joanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Abans comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat, un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient. Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
2: Sí, senyor, estic d'acord. Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si es fan, si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
2: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé. Perfecte, doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continuo, novena temporada, ja l'estic...
1: Ah, bueno,
2: molt bé, molt
0: ara
2: bé.
0: La Rachel ja tinc la nena.
2: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això, sí.
1: Pues...
2: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, perquè aquesta temporada...
2: Aquesta temporada i moltes, però
1: jo
2: no passa res.
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxe Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
2: la
1: el mateix.
2: La temporada després de que marxe l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
2: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
2: Aquest personatge no m'agrada, però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
2: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: Gràcies, The Office. No tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general, eh? Vull dir,
2: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pague la pena, ho pague.
2: Sí, i és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Jo i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, bé,
1: no
0: a més des del principi jo, la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí estic d'acord amb tu, però...
0: Jo i Rachel
1: no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen al final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé... Bueno, a mi sí que m'agradi. En tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: últim
1: incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però no estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
2: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
2: com
0: sí.
2: És que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies un capítol de Los Homes de Paco. Los Homes de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Homes de Paco.
2: Home, Los Homes de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferri, així...
0: Sí, allà se'n va a perdre.
1: El que passa és que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: La desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Uf, però allò encara...
2: Això és una altra sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
2: Mínim me'n recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Casa l'any 1955.
2: Entenc, estem parlant de quina Guerra Civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
2: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta.
2: No. No fa pinta. Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de Guerra Civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
2: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, Guerra Civil espanyola o...?
2: Home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
2: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querien i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del Ser Querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado. Jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
2: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que us querien, amb aquesta sèrie?
2: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir,
1: Sí, sí.
2: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
0: Sí. Molt bé. Gràcies, Sergi.
1: Adéu.
0: Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: No one told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat,
3: eh?
2: És que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
3: I
2: sí.
3: Això que tu no ets de gaire de ciència ficció,
2: no,
3: eh?
2: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
4: Says here in your record you have anger issues.
5: Stop talking! What just happened?
6: Welcome to Coven Academy.
7: I'm so insecure, I think.
8: Being a witch is about sisterhood.
9: I'm over this teenage dream.
10: You ready to get in some real trouble?
11: As a coven, you can be unstoppable.
12: If I were a vampire, you'd be dead.
13: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home, home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No?
3: No.
2: És més adolescentoide.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
14: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
15: Well, you knew I wasn't always in art. What I used to do for a living was...
2: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
3: Delinqüenta retirada, torna... a l'assumpto.
2: Sí, titular.
3: Punt.
2: Sí.
3: Següent sèrie.
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
3: Ay.
16: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
17: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
16: Puedo oler tu sangre.
17: ¿Qué?
16: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
2: ¿Qué? Entre ser adolescent i ser adolescent zombi, creix a... Creix mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
3: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també anava una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Marina Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia,
2: yeah.
3: O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar de totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí o has assassinat a no sé qui perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
2: Pues,
3: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
2: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
10: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
18: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
10: Ni de su humor.
19: ¿Podemos hablar un segundo?
18: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
19: Yo voy.
18: Stop, eso ha sido un segundo.
10: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
2: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
3: En fin.
2: Així
3: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun, vull dir que és fàcil de mirar.
2: Sí, sí, sí. Vinga, més coses, a Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
20: ¿Quién te crees que eres? Son asesinos, ¿no lo entiendes? ¿Cómo puedes?
21: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
22: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no, lo sabemos los dos.
23: Ya lo sé.
24: ¿Papá? ¿Por qué defiendes a un violador?
25: Yo no estaba disfrutando.
23: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
25: No sé qué decir.
22: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
2: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientat en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
3: Bueno.
2: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, tampoc, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
3: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
2: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
3: Sí, sí.
2: A Netflix, arriba, això sí que fa una vida de mandra.
3: Vinga, va, som-hi.
2: El círculo.
26: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
27: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
28: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
29: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
30: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
2: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
3: Vale. Sinopsis Netflix.
2: Sí. I la següent de Netflix.
3: Venga.
2: Machos de verdad.
31: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
32: Abramos la relación.
31: ¿Perdona?
32: Tenemos que experimentar.
31: Me encuentro mal. Estoy fatal.
32: ¿Sabes cuánto hace que no...?
31: 5 semanas.
32: 5 meses.
31: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
32: Tú solo tienes bajos. Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder. En teoría podemos acostarnos ya mismo.
31: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
32: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Oh!
33: ¿Pero qué es ese ruido?
32: Está llamando a la abuela loca.
2: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
3: Pues bueno. Hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
2: Ja. No sé.
3: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
2: S'entén.
3: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
2: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
3: La del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco?
2: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La banda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
3: Pues no, però perdona, no és la del...
2: Ah, no?
3: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
2: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
3: venga,
2: dies... Vinga, va.
3: Més.
2: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romanç, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament t'hi dedicada tonteria.
3: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar.
2: Ui,
3: a veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
2: Ja,
3: entens?
2: Ja. Que ho entenc. Perquè, no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas. I met a man who managed to grow homunculi. The little people in jars. Excuse me, you sell buckets? Buckets? No. I'm always wondering what he's up to in that shed of his. Are you two an item? No! You can ask them questions about the future. They will always answer with the truth. What are you going to ask them? És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit.
3: Ah, vale.
2: No, clar.
3: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la telepública no ho entenc jo.
2: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
3: Correcte.
2: Si voleu saber de què va...
3: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
2: Sí.
3: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així aneu nets, la gaudiu més.
2: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie. I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome. Hi, I'm Sue, by the way. Hi. That's a really nice dress. Thanks. I made it. Sure did, didn't you? So what do we do? Oh, so this is your first day, like, ever? I was schooled at home. Till today, I mean. Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig. Després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics,
3: sí,
2: arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
3: Sí.
2: No?
3: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara sí, potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
2: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
3: Aquesta és dura, sí. Aquesta
2: és dura.
3: Sí, ja te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76, que està basada evidentment en la mateixa novel·la de Stephen King.
2: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime, el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
3: Un altre spin-off de Yellowstone?
2: Sí.
3: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
2: Sí? Sí, doncs sí. Mirant aquest cas,
3: superfan.
2: Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i part de justícia, però... Oye, tu.
3: Vinga, va, la segona de Fúria.
2: Andreu, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Claudia Salas i Ana Torrent.
3: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
2: La veritat és que sí.
3: Era xula, Fúria, eh? Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, jo crec que va tenir bones crítiques, vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment, el que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
2: Ja. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
3: Vaja,
2: arriba una cosa amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgeixen les xispes... Oh.
3: Perdó.
2: Això
3: perdó,
2: hauria estat prohibit.
3: Netflix, és
2: Netflix,
3: clar.
2: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors de Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava a Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
3: Bueno, però per què? Escolta...
2: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael? O m'estic inventant?
3: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
2: No sé,
3: vale,
2: és que
3: bueno,
2: jo em sembla que sí.
3: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
2: Natàlia Varela.
3: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
2: Sí, sí, no ho sé. A veure,
3: Rafael és una figura important.
2: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
3: Adeu.
2: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet es prepara per viure una de les festes més importants de l'any, el Dia del Pilar. El pròxim dilluns, 12 d'octubre, l'entitat cultural molletana celebra el Dia de la seva comunitat autònoma a la nostra ciutat, alhora que en reivindica la cultura i els costums. La jornada començarà el dia 12 a les 10 del matí amb una cercavila que portarà a socis i simpatitzants al Centre Cultural de la seva seu fins a l'església de Sant Vicenç, on a partir de 10:45 del matí es donarà lloc a la missa Baturra. En referència a aquesta, Josep Antoni Moreno, president del Centre Cultural Aragonès, ha comentat que el que fa a la missa especial és que les oracions són cantades.
1: Diguem que les oracions es fan cantades. Hi ha un grup de música, hi ha els cantadors, que són els que fan els que donen veu a les oracions, i sí, acostuma a haver-hi un ball. Aquest any no ho sé com anirem del ball, però generalment hi ha un ball al final de l'actuació, de l'ofici.
0: La celebració del Pilar continuarà a les 12 del migdia amb la hissada de les banderes a plaça Prat de la Riba i posteriorment es farà un petit dinar a la seu de l'entitat pels socis. Ja a la tarda arriba un dels plats forts de la celebració al Festival Folclòric a Can Gomà. I també us informem que l'atur registrat a Mollet del Vallès només ha corregit lleugerament al setembre el fort augment que va registrar el mes d'agost. Segons l'avanç de dades del mes, la ciutat té 2.392 persones inscrites a les llistes de l'atur, 28 menys que fa un mes, un 1,16% menys. Però cal tenir present el context. A l'agost, l'atur va pujar en 148 persones en només un mes i va frenar la tendència de millora dels mesos anteriors. Els sindicats ho van vincular, entre altres factors, a les regularitzacions de persones migrants. Aquest mes, doncs, la xifra només recupera una part del que es va perdre.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. A Ràdio Mollet.
1: Hola a tothom, sigueu benvingudes, benvinguts una nova setmana a aquest programa de Veus de Ciutat, un programa que compartim cada dimecres en el qual posem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet per conèixer les persones que contribueixen a crear la nostra ciutat tal i com la coneixem. Avui el torn en aquest programa de Veus de Ciutat és per en Pelegrí Bernial, a qui saludem. Benvingut, Pelegrí, com estàs?
2: Molt bé, gràcies a Déu, molt bé.
1: Doncs gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos aquesta estoneta i doncs per poder conèixer una mica més qui és en Pelegrí Bernial. I precisament jo et llanço aquesta primera pregunta. Qui és en Pelegrí Bernial? Quina és la presentació que faries de tu mateix?
2: Bueno, jo he intentat col·laborar en el poble de Mollet amb una vessant cultural mitjançant doncs dos corals que he portat i la col·laboració meva amb la parròquia des de fa 54 anys.
1: Que es diu ràpid.
2: Sí, ininterrompudament, eh? Mm-hmm. Ininterrompudament, 54 anys.
1: Contracte fixa amb la parròquia.
2: Exacte.
1: Com ha estat? Ens comentaves doncs aquesta trajectòria artística, aquesta trajectòria cultural aquí a la nostra ciutat. Comentem-la més en profunditat, amb aquestes corals també que ens comentaves.
2: Bueno, 1983 vaig fundar amb uns companys la Coral Sant Vicenç. Jo vaig estar 8 anys. Vam fer una feina molt, molt ràpida, molt trepidant, diria jo, fent molts concerts arreu. També havíem guanyat premis de la Generalitat, havíem fet concerts per Europa, només potser Polònia, recordo Txecoslovàquia, però van ser uns anys molt, molt, molt macos, molt, de molta feina, moltíssima feina. I després amb la Coral Capella de Música Santa Maria això ja va ser més relaxat al llarg de 26 anys, en el qual doncs vam desenvolupar una trajectòria molt llarga, molt, de molt, moltíssima feina. Vam fer en 26 anys 597 concerts, que havia estat dit, amb l'ajuda de tothom, i moltíssima feina, de la qual guardo un gran record, una gran satisfacció.
1: Mm-hmm. Com és aquest cant coral? Com has vist l'evolució, també la vostra evolució, que la comentaves, aquests més de 50 anys, no? Doncs formant part d'aquestes corals, entenc que és molt diferent del dia 1 al llarg de tots aquests anys.
2: Bueno, es comença per poqueta cosa, cantant coses senzilles, i la cosa doncs es va multiplicant, es va treballant fins a fer obres doncs maques, boniques, amb orquestra, mm-hmm. Compromisos molt, molt serios, presentant-te a festivals, presentant-te doncs en concursos, a vegades guanyant, a vegades només participant, però sempre traient doncs un partit, diguem-ne, d'una pròpia experiència de avançar.
1: Mm-hmm. I entenc que l'acollida ha estat bona, no? Perquè tots aquests anys doncs ho evidencien, de fet.
2: Sí, sí. Sí, l'acollida ha estat bona, moltíssim. Sobretot amb aquest últim vessant dels 26 anys i vam fer concerts per tot arreu, a Catalunya i fora de Catalunya. Vull dir, vam visitar països d'Europa, mm-hmm. per exemple, Anglaterra, Suïssa, Hongria, Alemanya, Txecoslovàquia, Andorra, per exemple, també. Vull dir, són llocs que... Polònia, Itàlia, a França, vull dir, vam voltar molt entre aquests 597 concerts.
1: Mm-hmm. La música uneix, per tant.
2: Oi tant, oi tant.
1: Mm-hmm. Sempre sí, es parla del llenguatge universal,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: que doncs, és la música.
2: La música ho és, la música ho és. Sí, sí, mm-hmm. sí. Majoritàriament ho és, sí, tant que sí.
1: I quina és aquesta sensació de dir, clar, jo tinc seu aquí a Mollet, però estic portant la música arreu d'Europa. Quina és aquesta sensació?
2: És una sensació molt, molt, molt gratificant. En concerts, recordo, doncs, sobretot a Viena, quan actuàvem als festivals internacionals del mes de desembre de cançons de Nadal, unes satisfaccions molt grans, molt, molt boniques, un ambient extraordinari, una educació per la música, una recepció de la teva pròpia música catalana, que allà ens obligaven, com aquell que diu, només a cantar la nostra tradició, el nostre folclore català de Nadal, i allà ho havia pogut desenvolupar i uns records extraordinaris.
1: Agradava aquesta música en català a l'estranger.
2: Sí, sí que agradava, sí. Sí, de veritat que sí, eh? Vull dir, hi ha compositors que realment han tingut de música coral molt bons, i que els hem pogut, diguem-ne, de fer lluir, traslluir fora de casa nostra.
1: I en el teu cas, Pelegrí, com arriba la música a la teva vida?
2: La meva vida arriba ja des d'una infància que a mi m'agradava molt, eh? I posteriorment, doncs, a partir dels 15 anys ja vaig poder començar a estudiar, i vaig començar a estudiar a Granollers, llavors al Liceu a Barcelona, vaig estudiar el piano, vaig estudiar la guitarra i les assignatures complementàries, i molt bé, molt bé. És un alliberament personal i una satisfacció enorme que un té per un mateix.
1: De fet, abans fora de micròfons comentàvem la dificultat de poder viure de la música, de fet, de qualsevol forma artística. No sé si et sents privilegiat d'haver pogut dedicar la teva carrera a la música i allò que t'agradava.
2: Totalment, totalment. Em considero un privilegiat d'haver pogut fer la música des del record que en tinc i del record, doncs, del moment que tenia en fer concerts inolvidables.
1: Recordes el moment especialment complicat, potser, d'aquesta carrera?
2: Sí, sempre hi ha moments complicats, però a base de treball, doncs, se superen les dificultats de la vida.
1: Sí. Abans ens comentaves que la música, en el teu cas, Pelegrí, venia des de la teva infància. Per tant, parlem d'aquesta infància. Com eres de petit? Com et recordes?
2: Jo com em recordo? Pues, a casa meva, jo sóc fill únic, i a casa meva tenia un negoci, doncs, d'una granja molt gran, amb una vaqueria, i amb els meus avis, els meus pares, portava jo una vida, doncs, sedentària, si es vol, perquè en aquella època no hi havia gaires coses com hi ha ara, però la recordo bé, la recordo bé.
1: I la música venia per part dels pares, o...?
2: No. Va ser una intuïció meva de jovenet, ja. I a partir d'aquí, doncs, una intuïció i que m'agradava molt, i fins que vaig poder, diguem-ne, dedicar-m'hi a estudiar, en sèrio.
1: Aquesta infància que ens comentes va passar aquí a Mollet?
2: Sí, sí. Jo no m'he mogut mai de Mollet. Tinc 73 anys i no. He viscut sempre a Mollet i a la mateixa casa, allà on vaig néixer.
1: I tens algun record concret d'aquesta casa en la que et vas criar, de la teva infància?
2: Bueno, el record de la feina de casa meva, que hi havia moltíssima feina, amb les vaques, amb tot. Ho recordo perfectament.
1: Clar, és que, de fet, sobta, no? A mi em sobtarà que estem conversant, que m'estàs comentant que la teva família es dedicava a un sector completament diferent de l'artístic, per tant, costa d'imaginar, no?, com et va acabar arribant aquesta musicalitat, eh?
2: Bueno, jo de menut, vull dir, el cantar, era una persona que de seguida em posava a cantar i ja m'agradava la música. Vull dir, aquest va ser el meu inici, diguem-ne, intuïtivament.
1: I els següents passos, comentaves que havies anat a Granollers a formar-te professionalment.
2: Sí, allà vaig fer els estudis de piano i en el Liceu també vaig acabar els estudis complementaris d'harmonia i de les assignatures, diguem-ne, que corresponien per tenir el títol professional tant de guitarra com de piano.
1: Clar, és que al final la música té un ventall molt ampli, per tant, no sé si alguna cosa et va fer clic per voler-te dedicar més a la música clàssica, o com t'hi va anar portant?
2: Bueno, jo diria que... No sé explicar, no, això no t'ho sabia explicar, perquè, clar, primer havia conegut música normal, moderna, però un dia un amic em va deixar el disco dels valsos de Chopin i em van sobtar. Els valsos de Chopin va ser una cosa que em va impactar molt. Després van venir les sonates de Beethoven i ja hi vam ser, i les sinfonies, i vaig fer un tall a la meva vida d'allà als anys 70 que vaig abandonar la música que m'agradava d'aquell temps moderna, dels anys 60, per dedicar-me a escoltar i a conèixer i a investigar la música clàssica.
1: Dius que et va sobtar.
2: Sí. sí, em va sobtar, vull dir, va ser una cosa, Chopin em va robar el cor.
1: Et va atrapar.
2: Sí, totalment, totalment.
1: Mm-hmm. Sí. També abans comentàvem la teva infància aquí a Mollet. Com recordes el Mollet d'aquella època? Com creus que ha canviat la ciutat?
2: Mollet era un poble petit, un poble que ens coneixíem gairebé tots, hi havia uns costums completament diferents del que hi ha ara, les festes majors, les festes, diguem-ne, típiques. Era un altre Mollet, recordes un altre Mollet, unes altres cases, uns altres carrers per asfaltar, carrers doncs, amb molt poca llum, carrers molt aparentment tristos, no? Però hi havia una alegria latent en el poble, es vivia d'una festa major molt diferent del que ha sigut ara, o el que és ara.
1: Mm-hmm. De fet, a molts dels nostres convidats, quan els fem aquesta pregunta, no, de com recorden el Mollet d'abans, la majoria de convidats ens parlen de les relacions, sobretot, d'aquesta part més social, doncs de les connexions que hi havia, de que era potser més fàcil fer amistat amb veïns, que la gent no era desconeguda, i ara doncs sí que hi ha més aquest individualisme, podríem dir.
2: Sí, entre veïns ens coneixíem tots, i amb el Mollet d'aquell temps doncs ens coneixíem tots. Hi havia doncs un ambient també, per exemple, de deport al bàsquet, no? D'aquella doncs teníem una relació amb els nens.

0: No he entès la pregunta.
1: D'aquella infància, sí. D'aquella pelegrí de la infància, d'aquell pelegrí petit, queda encara alguna cosa en el pelegrí de gran?
0: Bueno, queda un record. I m'agrada molt recordar aquell mullet, això sí, molt. Tinc molt bon record, de veritat que sí.
1: Mm-hmm. Doncs, havent comentat la infància, passem al bloc cultural. Per conèixer una mica més els gustos, fins ara hem parlat de la música clàssica, que al final és el qual has dedicat la teva trajectòria professional. No sé també si en altres temes, per exemple, com pel·lícules o sèries que t'hagin acompanyat durant la teva vida, o una pel·lícula que diguis, mira, avui no sé què veure, doncs escollo aquesta. No sé quina recomanació faries.
0: Jo, la pel·lícula que més m'ha frapat és La Lista de Schiller, per un cantó, i després La Mission. Són dues pel·lícules extraordinàries. Tot i que de la meva infantesa recordo molt, per exemple, Els Deu Manaments, Ben-Hur, que en els col·legis ens feien anar al cine a Catalunya, que es deia, i allà doncs ens hi portaven i vam veure aquestes dues pel·lícules. Però de gran, aquestes dues pel·lícules, La Lista de Schiller i la... com és que he dit, que no me'n recordo ara, caram.
1: Sí, no, per pel·lícules històriques.
0: Sí, La Missió, extraordinària. Per la música, pel tema, per tot.
1: Mm-hmm. Això d'aquest gènere de pel·lícules d'història seria, o de ciència ficció, potser seria així una mica el que... pel que més et decantes,
0: sí,
1: o...?
0: Sí, aquest tipus de pel·lícules és el que més m'ha agradat.
1: Mm-hmm.
0: Sí. No soc molt cinèfil, però aquest parell de pel·lícules m'han sobtat molt, mm-hmm. molt. Moltíssim.
1: I algun llibre que t'hagi agradat o que t'hagi marcat?
0: Llibres. Bueno, havia llegit molts llibres de religió que m'han agradat molt, que m'han ajudat molt. Recomanaria alguns, sí. Molt, moltíssim. Perquè m'he dedicat molt també a la docència de catequista, a la parròquia i a altres parròquies fora de Mollet, i això m'ha ajudat molt i m'ha agradat molt.
1: Uh-huh. I ara tornem a parlar de música, perquè més enllà de la música clàssica, no sé si tens a lo millor algun artista que t'hagi acompanyat sovint o que t'agradi escoltar més que d'altres.
0: Bueno, m'agrada molt la música francesa, moltíssim. Jo recordo, doncs, els típics balades italianes i franceses, moltíssim, aquest tipus de música, Alain Barrier, tota aquella colla, Charles Aznavour, per exemple, m'havia agradat molt.
1: Mm-hmm. Doncs queden comentats i ara ja comença a sonar de fons el tema que has escollit, Pelegrí, titulat Damunt tu només les flors. Si et sembla, deixem que soni una estoneta i després el comentem. Mm-hmm.

0: Doncs com apuntàvem, aquest tema a la veu de Montserrat Caballé, damunt tu només les flors, per què l'has escollit, Pelegrí? Què és el que t'agrada d'aquesta cançó?
1: Bueno, la trobo una cançó romàntica, exervada, la trobo una lletra també preciosa i una música de Montpou que m'ha captivat sempre. Aquesta cançó és extraordinària.
0: Què és el que et transmet?
1: Bueno, transmet una pau, transmet un futur bonic, amb els seus acords moderns, clàssics, en fi, una barreja de tot, una melodia preciosa.
0: Mm-hmm. Doncs havíem comentat aquesta cançó, ara sí que ja anem encarant el que és la part final de la conversa i és el torn doncs, de fer les preguntes ràpides, preguntes així doncs, que bé, doncs això, que són ràpides en aquest cas, si vols et pots explicar, et pots, o si no doncs passem a la següent pregunta. Primera pregunta, comencem amb temes gastronòmics. La tuita de patates, com la prefereixes, amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, tendre.
0: Aquí hi ha debat, sempre, però la majoria de convidats coincidiu amb ceba. Pelegrí, tens algun plat preferit que t'agradi menjar?
1: L'arròs. Arròs, canelons, m'encanten.
0: Cuina tradicional
1: sí.
0: Catalana, ens decantem per
1: sí,
0: aquí?
1: Sí, sí,
0: o...
1: sí. Ja em va bé, això, ja em va bé.
0: Cuinats per tu, per això?
1: No, jo no cuino.
0: No? No. Una truita així, algú bàsic.
1: Sí.
0: Què ets més, de matins o de nits? Què prefereixes?
1: Matins. Jo havia treballat molt de nits, ara és de matins.
0: Mm-hmm. Tens més energia pel matí.
1: I tant. I tant.
0: Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
1: Una trucada. Una trucada.
0: És més personal, no?
1: Sí,
0: sembla?
1: I tant, i tant. I tant.
0: Si t'has de prendre un cafè, cafè sol, cafè amb llet, què prefereixes?
1: Cafè sol.
0: Amarg.
1: Sí, sí. Sí.
0: Si poguessis tenir un superpoder, quin t'agradaria tenir?
1: Un superpoder?
0: Mm-hmm.
1: No, no, no n'he aspirat mai a tenir de poder, mai. No.
0: Mm-hmm.
1: No m'agrada.
0: Canviaries algun aspecte de tu mateix, si poguessis?
1: Segurament defectes tots en tenim, però bueno, intento anar tirant, tal com soc.
0: Mm-hmm. Què preferiries, viatjar al passat o visitar el futur?
1: Home, viatjar al passat en tinc molt bons records.
0: Mm-hmm. Ens quedem amb el passat.
1: Sí, jo sí.
0: I parlant d'aquí de Mollet, un lloc de la ciutat que t'agradi anar o que t'agradi passejar, freqüentar...
1: M'agrada molt recordar la plaça de l'Ajuntament Vell, la plaça, mm-hmm. la plaça Major.
0: Prat de la Riba, hi ha molt ambient,
1: sí,
0: sempre...
1: Sí, sí, el recordo molt bé de Mollet. Era un lloc per mi emblemàtic, amb la font, amb tot, amb el sortidor que hi havia, els cotxes quan hi passaven, quan aparcàvem, el bar del Camp Rafà, la Cala Amador, vull dir, hi havia uns llocs que testimoniaven Mollet, tenien una personalitat pròpia.
0: Mm-hmm. I un lloc que no t'agradi tant, o potser un lloc que evitaries...
1: De Mollet?
0: Mm.
1: No, Mollet m'agrada. Vull dir, no puc dir que aquest barri m'agrada més o m'agrada menys. M'agrada potser més l'antic, però vull dir, m'està bé.
0: Mm-hmm. I ja la darrera pregunta ràpida. Quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit, allò que sempre hi tens?
1: A la tauleta de nit? Abans hi tenia una pregària de la Pau de Sant Francesc d'Assís.
0: Mm-hmm. I ara ja sí que arribem a la part final de la conversa, Pelegrí, i tot i que tu preferies viatjar al passat, jo ara et faig imaginar com serà el futur de Mollet, com t'imagines aquesta ciutat?
1: No ho sé, aquest dia vaig llegir que volen arribar a 58.000 habitants, no ho sé si cal tants, no ho sé. Recordo, o m'agradaria més un Mollet més antic, vull dir, menys gent. M'agradaria més un poble més petit, tal com potser l'haig conèixer jo d'entrada. El recordo molt bé.
0: Mm-hmm. I si ens haguéssim d'imaginar aquest futur, podria ser viable això de reduir població o...?
1: Això ja ho veig més difícil. És difícil. Sí, sí.
0: Mm-hmm.
1: Tots els pobles han canviat molt. Tots, tots.
0: Això sí.
1: Moltíssim.
0: Mm-hmm. De fet, la majoria de pobles s'han anat engrandint.
1: Engrandint tots. Sí, sí, mm-hmm. sí. Amb els seus pros i els seus contres, però prefereixo pobles petits.
0: Doncs a Pelegrí, amb això posem punt i final aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agrair-te doncs, que ens hagis acompanyat aquesta estoneta, ens hagis obert una mica les portes per conèixer millor doncs, a la teva persona. Ens trobarem de ben segur per la ciutat. Gràcies de nou i que vagi molt bé. Gràcies per ser amb nosaltres, Pelegrí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja on no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, molt bona hora. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem amb una cançó, és un hit dels germans Jackson, que és el Blame It on the Boogie, des de l'any 1978. Comencem el programa amb bona musiqueta, en aquest cas. Vinga, va, el que es ballava al Vallès.

Boogie. Hem començat forts el programa, eh? Amb el Blame It on the Boogie dels Jacksons des de l'any 1978. I ara amb un clàssic d'una senyora que es deia Toni Braxton, que l'any 1996 va fer una balada que es deia Unbreak My Heart, però també va fer-ne un remix, que és aquesta que la posem ara. Això és de primera hora de discoteca, no? Aquest Unbreak My Heart. Toni Braxton, des del 1996.

Quin llamp de veu, aquest de Toni Braxton, amb el seu Unbreak My Heart. Jo sé que me'n recordo quan va sortir aquesta cançó, vaig dir, uau, quina mega veu, no? Quina passada, molt xula. I molt xula també és aquesta cançó del Roger Sánchez des de l'any 2001, It's Another Chance.

Another Chance, del Roger Sánchez. Que sapigueu que aquesta cançó és una versió d'una cançó del grup Toto. Sabeu el grup aquell d'Àfrica, la cançó d'Àfrica, Toto? Doncs l'original és de Toto. Another Chance va fer el Roger Sánchez l'any 2001. I la cançó que anem a escoltar ara també és una versió, perquè l'original és del Frankie Valli, de l'any 1967, però la Boys Town Gang, a finals dels 70, van fer aquesta versió del Can't Take My Eyes Off of You.

Quina passada de cançó, eh? Can't Take My Eyes Off of You, original de Frankie Valli, però la Boys Town Gang, a mitjans finals dels 70, van fer-ne aquesta versió més disco. Jo la trobo una cançó preciosa, la lletra és molt maca. I love you, baby. És que és brutal. I, a més, té una harmonia molt xula. I cada dos per tres està canviant de to. Vol dir que aquesta cançó, qui l'ha feta, sabia de música. Vinga, va, anem amb una altra cançó que té una lletra també important. Després us la vull llegir un trosset, que és el Conga, de la Miami Soul Machine.

Gloria Estefani, Miami Sound Machine. Mira, va, us llegeixo el que diu a la tornada, que tothom fa... Diu, come on, shake your body, baby, do the conga. I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. I know you can't control yourself any longer. Any longer, feel the rhythm. Aquesta és l'altra part. Però va, com haureu vist, aquesta primera part és una miqueta menys canyera del normal. He pensat, dic, va, posa-li una miqueta més de principis dels 80, finals dels 70, amb baladetes, com aquesta baladeta que ve ara, directament des del Regne Unit, amb els Spandau Ballet i el seu True. Però no patiu, que la segona part serà molt més canyera. Començarem a saco. Spandau Ballet, True!

No sé si us heu fixat, però aquest moment que fa el tararararara, a mi em recorda el Tell me why there's nothing but a heartache dels, com es deien, els Backstreet Boys. Ja pot ser que sigui una inspiració. No dic que sigui un plagi, dic que sigui una inspiració. Aquesta cançó jo no ho vaig veure ni ho vaig viure, però molta gent de... Jo tinc 45 anys i gent una miqueta més gran que jo em deia, ah, sí, jo me'n recordo quan anàvem a la discoteca i posàvem les lentes. Jo això no ho recordo, no ho recordo haver vist. Però la gent m'ho explica, crea curiositat. Aquesta cançó és de l'any 83, clar, jo 83 tenia 2 anys. Però molta gent em diu, gent de 50, ostres, sí, quan teníem 16, 17, anàvem a la discoteca i posaven les lentes. Doncs jo ja dedueixo que aquesta devia ser una de les lentes que devíem posar en el seu dia. Ai, true, dels Spandau Ballets, maca, eh? Però vinga, va, posem una miqueta de... Ja que tanquem la primera mitja part, tinguem una miqueta de canyeta. Anem fins a Alemanya amb els Boney M. i el seu Sunny.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Els amants de la música, la cervesa i la festa tenen una cita aquest cap de setmana amb l'Oktoberfest, una festa organitzada per la Colla Torrada. La celebració tindrà lloc avui diumenge al Parc de Can Molà. Una de les principals novetats d'enguany serà que la festa comença amb un vermut musical. Maria José Viana, membre de la Colla Torrada i una de les organitzadores de l'acte, ha comentat que les persones que hi assisteixin amb la samarreta de la seva entitat podran gaudir de preus especials.
1: Sí que n'hi ha novetats. Finalment hem ampliat l'horari també al matí. Hi haurà un vermut musical amb DJs, es diuen Shaking Malucs. Són DJs que punxen vinil, que trobo que és una cosa molt guai. Hi haurà música dels 80-90, molt divertida, que trobo que al final és el que busca el públic que volem atreure. Tindrem preus populars per tothom que vingui amb samarreta de la seva entitat de Mollet. O sigui, els preus seran populars en general, però n'hi ha un preu especial per la gent que vingui amb samarreta de la seva entitat.
0: La cervesa serà, com no pot ser d'una altra manera, una de les grans protagonistes de la jornada. Durant tot el dia hi haurà frankfurts a preus populars i quatre cervesers participants, que són Ogam, Albera, Lava i Antipàtics. I més propostes per avui diumenge. La companyia de Sarsuela de Mollet Fòrum Abelló estrena avui l'antologia La Villa de la Caja i El Chisme. La nova proposta escènica plega un total de 12 temes de sarsueles prou conegudes com la Verbena de la Paloma, La Rosa de l'Azafrán i La Taberna del Puerto, entre d'altres, interpretades ja per la companyia. La Villa de la Caja i El Chisme és una comèdia que girarà a l'entorn dels rumors que genera l'aparició d'una caixa misteriosa al bell mig del poble.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs ja tornem a ser aquí. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès i hem tingut la primera mitjoreta de bona música. Ha sigut una mitjoreta, jo crec que de les més lights que he fet mai amb les meves tres temporades aquí a Ràdio Mollet fent El que es ballava al Vallès. I ara, com que he fet una mitjoreta una miqueta light, doncs ara fotem-li gas fins al final. Tornem fins a Bèlgica amb la Kate Ryan, el seu LLA.

Ela, ela, ens deia la bona de l'aquest Ryan directament des de Bèlgica. Va, que comencem la segona hora i aquí li posem canya de la bona. Ela, ela. Aquesta l'havíem ballat, eh? Els que tenim de 40 cap amunt, sonava molt a les discoteques aquesta. A mi m'encanta. I aquesta anem directament fins l'any 2009 amb el Pitbull i el seu I Know You Want Me. I sé que és del 2009 perquè em recordo quan jo vaig estar una temporada a Edimburg i va sonar un temazo com aquest. És un hit mundial. Que hola, Cata! Que hola, Mega! And this how we gonna do it. Dale!

0: ¿Cómo?
1: Rumba, sí. Ai, el Pitbull. La lletra no m'acaba d'allò. Però clar, cançons actuals del Pitbull tampoc em puc posar, perquè això és el que es ballava al Vallès, música del 70, 80, 90 i principis del 2000, mitjans, de, màxim 2010. Vinga, va, anem amb un temazo, Lola Stem, dels Shapeshifters. Aquesta va sonar molt, eh? Para, para, para, para, para.

Lola Stem del The Shapeshifters. Segona mitja part del que ens ballava el Vallès, eren més canyeros. I ara ens anem amb els Global DJ, amb una cançó que em flipa, que és The Sound of San Francisco.

Francisco. San Francisco dels Global DJs. Global DJs. Des de l'any 2006. I ara anem amb una cançó de Joaquim Guirur, que és el The World Is Mine. Em direu que aquesta segona mitja part no està sent canyera, eh?

The World is Mine, Joaquim Garrut. Entens que aquesta no l'havies ballat, també, eh? I fort que l'havies ballat, aquesta. The World is Mine. Aquesta és una barreja que queda molt bé amb qualsevol cançó de David Guetta o del Bob Sinclair, cançons canyeres. I ara ens anem fins a Holanda amb la Amber i el seu This Is Your Night, des de l'any 1996. Dit-te-te, da-ba-da-ba-da, dit-te-te. Sona o no, aquesta? Té son noventero, eh?

0: Oh, yeah.
1: Àmbar, des de l'any 1996 hem quedat directament des de Holanda. No sé, la trobo una cançó que infravalorada. La trobo més xula del que sembla. Que sí? I la que ve ara és molt ben valorada perquè és molt xula. When Love Takes Over, del senyor David Guetta.

When Love Takes Over, del senyor David Guetta. Déu-n'hi-do, aquest és el que va sonar, eh? Mira, mira. When Love Takes Over, yeah. Ai, que bona, per favor. I la que ve ara és el Can't Get You Out of My Head, amb la que em despedeixo tots vosaltres, de la bona de la Kylie Minogue, des de l'any 2000, el seu disc Fever. Recordes quan va sortir? La recordes? Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que és Ballar al Vallès. Espero que hagueu gaudit del programa. Jo he gaudit molt fent-lo. I ens escoltem la setmana que ve.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. El Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet es prepara per viure una de les festes més importants de l'any, el Dia del Pilar. El pròxim dilluns 12 d'octubre, l'entitat cultural molletana celebra el Dia de la seva comunitat autònoma a la nostra ciutat, alhora que en reivindica la cultura i els costums. La jornada començarà el dia 12 a les 10 del matí amb una cercavila que portarà a socis i simpatitzants del Centre Cultural de la seva seu fins a l'església de Sant Vicenç, on a partir de 10:45 del matí es donarà lloc a la missa Baturra. En referència a aquesta, Josep Antoni Moreno, president del Centre Cultural Aragonès, ha comentat que el que fa a la missa especial és que les oracions són cantades.
1: Diguem que les oracions es fan cantades. Hi ha un grup de música i en els cantadors que són els que fan els que donen veu a les oracions, i sí, acostuma a haver-hi un ball. Aquest any no ho sé com anirem del ball, però generalment hi ha un ball al final de l'ofici.
0: La celebració del Pilar continuarà a les 12 del migdia amb la hissada de les banderes a plaça Prat de la Riba i posteriorment es farà un petit dinar a la seu de l'entitat pels socis. Ja a la tarda arriba un dels plats forts de la celebració al Festival Folclòric a Can Gomà. I també us informem que l'atur registrat a Mollet del Vallès només ha corregit lleugerament al setembre el fort augment que va registrar el mes d'agost. Segons l'avanç de dades del mes, la ciutat té 2.392 persones inscrites a les llistes de l'atur, 28 menys que fa un mes, un 1,16% menys. Però cal tenir present el context. A l'agost, l'atur va pujar en 148 persones en només un mes i va frenar la tendència de millora dels mesos anteriors. Els sindicats ho van vincular, entre altres factors, a les regularitzacions de persones migrants. Aquest mes, doncs, la xifra només recupera una part del que es va perdre.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com. Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja on no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, a Dimo.

0: Molt bona tarda a tothom. Avui dimecres, des de fa més de 25 anys, el Barreres Fora torna amb vosaltres. S'estan rient perquè ha sigut una odissea veure'm col·locar-me les ulleres en l'último segundo, eh?
1: Hay que comentarlo todo.
0: No tocava. Les gafes del cerca, perquè no veu bé. Les gafes del cerca. Bueno, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació Adimo. I qui som, Josep?
2: Bueno, ja us ho explico.
0: No riguis més, calma.
2: No, yo, dame unas gafas para ver de cerca. De cerca, no, por aquí, por el pueblo de Mollet.
0: Para cerca, para la comarca.
2: Sí. Bueno, aquí som.
0: Qui som?
2: Aquí us ha parlat a l'audícia de les gafes, el Jaume Girbau.
0: Bona tarda, company.
2: La Cristina Sandoval, bona tarda, companya.
3: Molt bona tarda.
2: Qui us està parlant, el Josep Roca, molt bona tarda a tothom. L'Àngela Fabré ens escoltarà, però no pot parlar.
0: Per una raó molt important.
2: Sí.
0: Estafònica.
2: Sí,
0: i per la ràdio, estafònico és muy jodido.
2: De veritat.
0: Puede estar cojo como nosotros.
2: Sí.
0: Pero afónico es una putada.
2: Y hacer mímica menos, ¿no?
0: Bueno, le mandamos un saludo,
2: sí,
0: y una pronta recuperación.
2: Molt bé. Bueno, i a l'altre costat del vidre, com sempre, tenim el nostre tècnic, en Josep Casanovas.

0: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que el podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui, episodio Lluvias y nuevas normas de tráfico. I per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts, de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar al telèfon 93 570 35 25, 93 570 35 25, i podeu deixar l'encàrrec i amb molt de gust ens posarem en contacte amb vosaltres.
2: I ara?
1: Benvinguts a casa vostra.
3: Escoltes? Barreres fora.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Els amants de la música, la cervesa i la festa tenen una cita aquest cap de setmana amb l'Oktoberfest, una festa organitzada per la Colla Torrada. La celebració tindrà lloc avui diumenge al Parc de Can Molà. Una de les principals novetats d'enguany serà que la festa comença amb un vermut musical. Maria José Viana, membre de la Colla Torrada i una de les organitzadores de l'acte, ha comentat que les persones que hi assisteixin amb la samarreta de la seva entitat podran gaudir de preus especials.
1: Sí que n'hi ha novetats. Finalment hem ampliat l'horari també al matí. Hi haurà un vermut musical amb DJs, es diuen Shaking Malooks. Són DJs que punxen vinil, que trobo que és una cosa molt guai. Hi haurà música dels 80-90, molt divertida, que trobo que al final és el que busca el públic que volem atreure. Tindrem preus populars per tothom que vingui amb samarreta de la seva entitat de Mollet. Els preus seran populars en general, però n'hi ha un preu especial per la gent que vingui amb samarreta de la seva entitat.
0: La cervesa serà, com no pot ser d'una altra manera, una de les grans protagonistes de la jornada. Durant tot el dia hi haurà frankfurts a preus populars i quatre cervesers participants, que són Ogam, Albera, Lava i Antipàtics. I més propostes per avui diumenge. La companyia de sarsuela de Mollet Fòrum Abelló estrena avui l'antologia La Via de la Caja i El Chisme. La nova proposta escènica plega un total de 12 temes de sarsueles prou conegudes com la Verbena de la Paloma, La Rosa de l'Azafrán i La Taberna del Puerto, entre d'altres, interpretades ja per la companyia. La Villa de la Caja i El Chisme és una comèdia que girarà a l'entorn dels rumors que genera l'aparició d'una caixa misteriosa al bell mig del poble.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
2: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbí i Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria Jordi Hereu com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
2: En un sol Consell Nacional Extraordinari serà aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
0: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant així la xifra de morts fins a les 98 en el que portem d'any.
2: Un motorista mor aquest dematí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la 65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
2: Concretament són 11 almacelles a la comarca del Segrià i 5 a Pau en l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però, a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní. Màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
2: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. I mantenen els 5 punts de ventatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions del novembre. Però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes com ja es va fer l'any 2023.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
0: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets, aquesta que es manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga als partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
4: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
1: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
5: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral en les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
0: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per coses que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guany a les carreteres catalanes.
0: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
0: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
1: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
6: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
7: Bueno, nosaltres, per sort, venem bastants drets. Som una editorial infantil bastant especialitzada en el que és producció pròpia. no és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes, però també comprem i... Sobretot comprem més a la Fira de Bolonya, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
6: La Fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre, Hi havia una vegada rècords de contes, ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
7: I és un llibre molt original perquè és com una bala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg és Rapunzel, o és La Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi, o sigui, pensar que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any i, per tant, és un honor ser-hi.
6: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
0: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell, al Baix Empordà, reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
1: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
9: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell, vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i Pilar, fem alguna cosa junts i diu, que parlem de tu a tu. No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
8: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
0: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
1: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, ja que aquest cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és força desconegut per molts terrassencs. Així ens ho explica la Sílvia Comelles, historiadora i arqueòloga del Museu de Terrassa.
11: Això sempre, això em penso que és universal, no? Tothom va descobrir coses fora de casa i sovint ens deixem pendent el que tenim a casa. I a casa, justament aquí a Terrassa, tenim un patrimoni excepcional i una història molt singular, no?, de conservació i de preservació.
10: Unes històries que han deixat bocabadats els participants de les visites guiades. I és el cas de l'Antonio, que ha descobert una Terrassa ben diferent de la que coneixem avui.
12: Van bien estas charlas, estas caminadas van bien para conocer nuestro pasado, ¿no? Y está muy bien.
10: I és que sota els nostres peus s'amaga una Terrassa que costa d'imaginar. Un passat de fa un milió d'anys que, gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia, hem recuperat.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que s'ha vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els nens del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3-8 en primera ronda i han reeditat el 5-8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena. I just ara mateix han tancat rondes amb el 7-8. Pel que fa a la jove de Tarragona, els del Cos de Bou, de moment ja han completat dos games extra. Una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici, i una supercatedral cinc de Montforra de postal ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou Montforra i manilles, un castell que han descarregat a la perfecció, força sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el cinc de nou també. En aquesta ocasió, amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, diada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que pilars de mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
0: Moltes gràcies, Lolo, i seguim molt atents a aquest desenvolupament de la diada castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que és gràcies a oferta aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt.
1: L'última de Doques Grasses ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons himnes com Serem Ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionat tant a grans com petits.
0: Seguim amb més cultura. En aquest cas, marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que ha omplert els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
14: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
15: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
14: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness, perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha escaldat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
0: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell. fet la primera a domicili.
1: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. I els ballesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
0: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elite, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
17: El municipal Sagnier es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafael d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potalobes van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
18: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat.
17: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
0: A més, els potablaves ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105 a 92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91 a 89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120 a 83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
19: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gale fa uns anys, també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs, els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Belimir Perasovic des de l'estiu esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
20: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
19: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Antetòmic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espar Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí Laseu, que visita la pista del Palma.
0: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
4: Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya basta!
8: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
9: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
10: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
11: Bienvenida.
12: Creo que necesita uno más grande.
13: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
15: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
15: Bella, soy yo. Soy mamá.
2: Continguts en xarxa.
16: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
16: Cap de setmana clau per a les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
17: Aquest matí s'acaba de confirmar que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
16: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
17: Bon dia, Eduard.
16: Seguim amb política. El Partit Socialista de Catalunya ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
17: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
16: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
17: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries, i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
16: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
17: Concretament són 11 al Macelles, al Segrià, i 5 a Pau, en l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació dels casos és de dimecres.
16: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
11: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però, a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní. Màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
16: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
17: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid.
16: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llista es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions de frenar i tornar a derrotar les dretes com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran en el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
5: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta, i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no aplicar encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 10:45 i, per causes que encara s'investiguen, els dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues, ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat 4 persones ferides.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, 2 ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Partaulí de Sabadell, mentre que els altres 2 han anat a l'Hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també 2 persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, 2 de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
1: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
1: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
1: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especial, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
6: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per dues entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
7: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant, recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant, ja tenen llicència municipal i, per tant, en les properes setmanes, segons informen, començaran ja les obres.
6: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
1: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
9: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada. Esclar, llavors, amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
8: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
0: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
10: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
11: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comencem a estacionalitzar i també es consumís tot l'any, i és important fer actes conjunts, show cookings, degustacions i anar de la mà, no sol amb l'oli, sinó que també amb el vi, Pere de Lleida, etc.
10: No serà aquest l'únic reconeixement que tindrà lloc avui a la fira, ja que a la tarda es farà l'acte de commemoració i entrega del 25è Torronaire d'Honor, acte solemne en el que els menestrals del Torró homenatgen a una persona, entitat o administració que ha treballat per difondre el Torró d'Agramunt.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Diada de Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 Forra a la Torre de Nou Bonforra i Manilles i al Cine de Bonforra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de nou treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells. Torre de Nou amb Forra i Marinilles, 5 de Nou amb Forra i un 3 de Nou amb Forra, que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça Vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'espadats de 8 amb Forra i Manilles. Una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
0: Moltes gràcies, Lolo, i com bé ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casa Coberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Gran Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa televisió espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de grup Pere Casacoberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Casacoberta d'Espanya. They are now heading
4: towards the finish. Un contraatac de Pere Casacoberta.
5: Fou espectacular, una hazaña.
6: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius. Va
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omplirà els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
7: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una

0: els caparrots amb el Premi Altra Bocaire d'Honor.
1: Són les 2:50. Anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
3: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Capil, Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé, en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava dels cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
1: Canviem d'esport, ens anem ara al waterpolo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir, perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell el Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
4: Molt bon dia, doncs se l'ha endut l'Estralpool Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat. Ha guanyat aquest derbi per 10-10 a casa a Canllong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de polleguer a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
1: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
3: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid pendent per 120-83. Ja de tarda la penya visita el Bascònia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: La 6a Joventut visita la pista de líder de la CB, el Bascònia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verd i negres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut el botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Bascònia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Bascònia, però, ja té fitxat Belimir Perasovic des de l'estiu esperant per fer el relleu. Des del Joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
6: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
5: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
1: Seguim amb més bàsquet, perquè la Lliga Femenina avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
7: Diumenge, a 2:15 a Fontejau, torna a jugar l'Espart Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina des està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips, i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar amb Axel Mercerón amb un esquinç al peu i Laura Quevedo amb un edema ossi. I a més s'han encès les alarmes perquè la gran estrella de l'equip, Illana Martín, no es troba al 100% a causa d'una caiguda en l'últim duel contra el Palma de Mallorca. El Celta, Araski, Lugo i l'Espart Girona són els únics equips que encara no coneixen la victòria a la Lliga Femenina Endesa. Demà, a 2:15 a Fontejau, nova prova de foc contra el Zona Global Jairis.
3: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip.

0: català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
1: I parlem també d'esport inclusiu, perquè avui s'ha celebrat la segona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026, que s'estan duent a terme a Tarragona.
0: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comunitats autònomes i 7 països europeus. I des d'aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
1: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia, al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo porque son blancas.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
4: Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya bastas!
5: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo. Soy mamá.
15: Continguts en xarxa.
16: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
17: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Oller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
16: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Cruz.

Un personatge avui obre el Club del Country que ja ha donat molt que parlar des de fa poc temps, triomfant a les xarxes socials, descobert a través de Spotify amb Frank Ray, aquest cantant i compositor, conegut per fusionar l'energia de la música country més moderna amb profundes influències llatines i texanes, i que amb el seu darrer EP, que acaba de publicar aquest 2026, Good for the Soul, bo per l'ànima, compta amb la col·laboració amb aquesta cançó, amb el seu heroi musical, en Trey Lawrence. En Frank Ray és un personatge criat entre Laredo, Texas i Columbus, a Nou Mèxic, on va néixer, i que el seu nom real és el de Francisco Gómez, d'ascendència llatina, com podeu veure. Va triomfar amb el seu senzill debut en Ràdio Nacional, Country Good Luck on You, i anteriorment amb alguna de les cançons que, com hem comentat, també ens aportava a través de Spotify, sobretot. A més, també ha dit ja recentment cançons amb Spanglish, amb els dos idiomes, com aquell U-U-A-Ha que es diu. Acabem d'escoltar-lo amb una de les cançons d'aquest EP, que és aquest Good for the Soul, amb Tracy Lawrence, i la segona que escoltarem menciona un altre extraordinari artista, Third Row George Strait. És Frank Ray, és Francisco Gómez.

Bon artista, bona música i excel·lent els temes que ha portat per aquest EP. Com us comentàvem abans, es va donar a conèixer a través de la seva cançó del 2021, ja fa 5 anys enrere, Country Look Good On You, que va ser un número 17 a les llistes del US Country Airplay, pràcticament quan no el coneixia ningú. Per tant, aquí teniu aquesta cançó que ens arribava a través del segell que l'acabava de firmar el BBR Music Group, després de descobrir-lo, escoltant Spotify amb una cançó anterior seva, aquell Tequila Mockingbird. El repàs de Frank Ray l'hem efectuat amb aquestes tres cançons en el dia d'avui en el Club de

Primer repàs a l'actualitat del Club del Country, primer repàs al record musical. Avui recordarem el que va ser el cinquè treball discogràfic de la cantant Mary Shippen & Carpenter, l'excepcional artista que ens arribava, recordem-ho, des de Princeton, en New Jersey, on va néixer l'any 1958. Aquest àlbum va ser el seu primer número 1 en format d'àlbum a les llistes americanes, publicat per Columbia Records el 4 d'octubre de 1994, i va obtenir excepcionals cançons, com per exemple que escoltarem a continuació. El tema Shut Up and Kiss Me arribava al número 1 aquell 1994, i la cançó l'havia escrit la mateixa Mary Shippen & Carpenter.

recordarem tres dels quatre senzills que va publicar d'aquest àlbum, els tres de més èxit, el número 1, que era Shut Up and Kiss Me. Aquesta cançó anomenada Chandler, When I Want to Be, una cançó que també va escriure ella mateixa i que va arribar a ser un número 6. I finalment, el tema anomenat House of Cards, gran compositora també. Aquest tercer senzill era de la seva pròpia ploma. Després es va editar el Why Walk When You Can Fly, que va ser un èxit menor a les llistes americanes. El repàs amb el Stones in the Road, cinquè treball discogràfic de la cantant de Nova Jersey, la Mary Shippen and Carpenter.

Ha estat el repàs de la música de Mary Sheep and Carpenter amb aquest Stones in the Road. En retornem a la música d'avui en dia, en Lachlan Lemmings, una cantant i compositora dels Estats Units, nascuda el 16 de maig de 2006, que joveneta, a Henderson, a Tennessee. Filla d'un guitarrista de country, va créixer immersa en la música i va signar el seu primer contracte editorial a Nashville en només 17 anys. Country tradicional amb elements, òbviament, com tots els de la seva generació, del pop modern. Influències que ha citat al llarg de la seva curta carrera, Dolly Parton, Reba McEntire o Miranda Lambert, entre d'altres. Lachlan Lemmings és el seu àlbum de debut, editat aquest 2026, el 24 de juliol. El disc inclou temes com There Goes the Cowboy.

passada de músic, la seva, amb temàtiques en les cançons que ens aporta a través del seu contracte discogràfic amb Stone Country Records, que és un segell de l'editorial Brown Sellers Brown. Lletres que acostumen a girar entorn de la vida als pobles petits, la família, la fe, l'estil de vida country, buscant connectar especialment amb el públic femení més jove. A través, com tants d'altres de la seva generació, ha aconseguit una forta base de seguidors a les xarxes socials, acumula centenars de milers de seguidors a plataformes com TikTok i Instagram, per exemple. Aquest disc de debut també conté cançons com aquest I Remember Us.

Aquest ha estat el seu àlbum de debut, que inclou cançons del seu EP llançat a principis d'aquest 2026, que va servir com a preàmbul de la seva gira. A l'EP es deia Get Around Boy. Entre les cançons destacades d'aquest EP hi havia peces com el 19 and Single, He Ain't Coming Back, Parking Lot, o aquest tema que completa la nostra presentació de la Lakeland Lemmings, d'aquesta jove artista de Tennessee. La cançó es diu American Dreaming.

En Brian Shelton White, Brian White, va néixer el 17 de febrer del 1974 a Lawton, a l'estat d'Oklahoma, i debutava el 1994, el mes d'octubre, amb aquell segell recuperat que es deia Asylum Records, amb el seu àlbum de debut. Amb aquesta cançó triarem tres dels quatre senzills que van sortir. Aquest va ser el que va tenir menys èxit dels quatre, Eugene Eugenios, aquell 1994, només un número 48 a les llistes americanes, però per què no? Aquest va ser el que li va obrir les portes a que després el Look at Me Now, segon senzill, arribés al número 24 i després aconseguís, amb els dos darrers senzills d'aquest àlbum de debut, els seus dos primers números 1 a la llista americana. El tema Someone Else's Star va ser el segon dels temes, una cançó de Skippy Wynn i Jim Watherly. L'escoltem a continuació. Alone.

música de Brian White, entre nosaltres, una vegada vaig haver de triar entre un concert de Brian White i una de Joe DiMessina. I em vaig inclinar per Joe DiMessina. I la veritat és que tampoc ha passat tan malament, veritat. Brian White era qui ens aportava aquestes cançons del seu àlbum de debut, aquest Someone Stars que acabem d'escoltar. I, finalment, un dels seus temes més recordats, una cançó coescrita també per Skippy Owen i Don Sampson, originalment enregistrada per la mateixa Skippy Owen el 1995. Anys després es publicava com a senzill i arribava al número 1 amb Brian White, aquest Rebecca Lynn.

Rebecca Lynn ens aportava aquesta cançó, Brian White. Retornem a la música de l'actualitat amb James McCann, tot i que no sona com un dels cantants d'avui en dia de música country, sinó més que res com aquells compositors originals de country tradicional, folk i americana music. És una de les grans promeses que hi ha aquest artista provinent de Louisiana, amb un estil autèntic i allunyat de les modes més comercials. Va debutar el 2019 i des d'aleshores porta una bona discografia, aquell Powwow Sessions amb BP que el van donar a conèixer, l'àlbum del 2023 Tales on a Northbound Drifter i l'àlbum It's Been So Long. De fet, no és un àlbum, és un EP que conté 7 cançons de moment, i el va produir amb Patrick Lyons, molt conegut, treballava amb icones del country actual. Escoltem un dels temes que dona nom precisament amb aquest disc d'en James McCann, d'en Jim McCann.

Sovint se l'ha anomenat com un cowboy del temps moderns, amb un timbre de veu ric i pausat que recorda molt en certs moments el de Willie Nelson. Canta, toca la guitarra, el banjo, el dobro i la pedal steel, i veu directament del folk d'arrels i del country clàssic. El seu estil musical directe i acústic, amb l'essencial i que es coneix com Back to Basics, es va veure profundament transformat després de fer una caminata de llarga distància pel sender dels Apalatxes, que va de Georgia fins a Maine, una experiència nòmada que va fer que es dediqués més a narrar històries, el que en el món de la música es coneix com storytelling. Did she think of me? James McCann.

La Lily Collick, que és una cantant i compositora de música indie-pop, country, alternatiu, originària de Nou Mèxic, establerta a Nashville. La seva música destaca per unes lletres molt íntimes, confessionals i molt cuidades. Va signar un contracte el febrer del 2026 amb 507 Publishing, que l'ha portat a editar el seu EP de debut Lorraine el 6 de març. És un projecte molt personal. Hem escoltat la cançó Paper Cuts i per culminar el programa d'avui amb la Lily Collick, escoltem el tema que dona nom a l'EP. Es diu Lorraine. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
4: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és per Mollet en Comú Podem i a la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, com és habitual, Marina Escribano. Aquí saludem. Molt bona tarda, Marina.
2: Hola, bona tarda.
1: Benvinguda de nou. Fèiem el temps que no ens trobàvem en aquest espai sí. de la Fons, que no sí, compartíem sí. aquesta mitjoreta per comentar doncs a l'actualitat de la ciutat, si més no, doncs ara ja estem tornant amb aquesta roda de partits polítics i avui doncs us tornem a tenir
2: la
1: amb vosaltres.
2: La primera com si l'estiu estigués
1: si,
2: aquí mateix
1: sí,
2: i
1: però...
2: ja queda ben lluny, ben lluny.
1: Queda lluny, això és veritat. Ara ja tenim la mirada posada en...
2: El Nadal.
1: El Nadal, totalment, totalment.
2: Bueno, va, una mica castanyada, però ja està.
1: En tot cas, doncs ens estrenem amb aquest espai de nou, així que benvinguda de nou, Marina, i com sempre
2: Gràcies.
1: Doncs fem en aquest espai a comentar l'actualitat de la nostra ciutat just a nivell polític municipal. La setmana passada des del vostre partit celebreu aquesta assemblea en la qual doncs fèieu balanç d'aquests anys en el de mandat. També posàveu la mirada al futur, sobretot centrat en aquestes eleccions no, que marquen molt el calendari polític de l'any vinent. Així que, Marina, encetem aquesta conversa parlant d'això precisament i aprofitant doncs, que tornem d'aquestes vacances d'estiu que, com dèiem, ja fa setmana que deixem enrere.
2: Sí, doncs quan tornem de les vacances i comença el curs polític, sempre des de Mollet en Comú fem la trobada d'inici de curs, però no és un curs qualsevol i és un curs on especialment toca mobilitzar-se. Toca mobilitzar-se perquè venen les eleccions municipals al maig del 27, però ara toca mobilitzar-se una mica abans perquè el 29 de novembre tindrem eleccions a l'Estat i per sí. tant mobilitzar-se. I mobilitzar-se vol dir sortir una mica de la nostra individualitat o del nostre dia a dia per fer comunitat, fer pinya i mobilitzar-nos, activar-nos per causes, per objectius i per lluites. I ara la propera serà la vaga general, aquesta lluita, la lluita per l'habitatge, però a nivell molletà, que tot i que també és evidentment un tema central, n'hi haurà d'altres i tenim aquest repte doncs, de fer múscul per preparar precampanya i campanya, que hi ha qui diu que ja portem molt temps no? de campanya. Nosaltres, en tot cas, el que portem és aquest temps governant, aquests dos anys que farà final de mes, encara no dos anys, i per tant hem volgut que aquesta assemblea d'inici de curs fos per fer balanç, per fer valoració, per escoltar la gent què n'opina, què en pensa, quines preguntes d'aquests dos anys en què hem tingut la responsabilitat en diferents regidories i però també en temes de ciutat globals i mirant el futur, no? I la mirada posada doncs, en aquest horitzó tan clar que és el maig del 2027. I jo diria, no? I per primera vegada, de fa molts, molts anys, combinar l'acció de govern amb tota aquesta acció d'organització política que ha de fer doncs, tota aquesta feina.
1: Sí, senyora Marina, doncs parlem d'aquests dos blocs. Comencem posant la mirada en aquest balanç. Quina valoració faríeu d'això, de la vostra feina a la ciutat i també doncs, a nivell de partit municipal?
2: Sí, nosaltres aquests dies ho resumim de la següent manera. Fem un balanç positiu, però no un balanç conformista de que tot està fet. Som molt conscients de mancances, de problemes i de reptes. I, per tant, l'objectiu és clar, seguir treballant. I un altre element, una altra idea força, és que sí que es nota que Mollet en Comú, que Comuns està a govern, perquè ha permès tirar endavant tota una sèrie de coses que però segurament sense la nostra presència no s'haurien tirat endavant.
1: Comentem aquestes accions concretes. Marina, quines serien doncs, aquestes àrees o projectes en els quals hi heu pogut incidir?
2: Doncs jo destacaria aquelles que portem nosaltres directament, però també en altres aspectes, però si destaquem aquestes, ho hem dit aquests dies, la solidaritat, que ens pot quedar molt llunyà, és un àmbit que, si som una ciutat progressista, acollidora i solidària, ho hem de demostrar, i aquí doncs el nostre regidor David Moreno s'hi ha posat molt les piles i ha impulsat un munt de coses, ha recuperat i ampliat doncs la festa de solidaritat, els projectes de cooperació, les beques solidàries. L'altre camp és l'accessibilitat. Fins ara no havíem tingut mai un pla d'accessibilitat, ja s'ha redactat el de via pública i s'està fent el segon, perquè la Mari Carmen, la nostra regidora, doncs ha posat la banya amb això, en l'accessibilitat universal, no només barreres arquitectòniques, sinó barreres sensorials de molts tipus, i per tant s'està parlant molt d'accessibilitat, mai se n'havia parlat tant com fins ara. I després doncs en habitatge continua havent-hi molta feina, però hem adquirit habitatge, hem tirat endavant programes, serveis nous, hem incrementat partides, i amb joventut també doncs estem impulsant noves eines de participació, programacions, i per acabar també vull parlar doncs que estem a punt de veure fer-se realitat aquesta comunitat energètica local, per fomentar l'ús renovable, l'ús de l'energia renovable com és el sol.
1: Ara parlaves d'aquestes propostes en concret, però també, Marina, vull preguntar-te per com ha estat aquesta col·laboració amb el Partit Socialista de la ciutat, si feu també doncs una valoració positiva en aquest treball en conjunt.
2: Sí, en general la relació i el treball conjunt ha estat positiu. També, evidentment, a ningú se li escapa doncs que el PSC són 12 i nosaltres en som 3, i per tant doncs està clar, no? El que sí que vull destacar en positiu és alguns acords en temes que sabem que tenim diferències i discrepàncies, i hem pogut arribar a coses importants com aquest estudi del model de gestió pública de l'aigua que tindria Mollet. I per tant, ja no un estudi comparatiu, no? De a veure si és millor això o l'altre. No, anem a veure el model públic, i per tant aquest era un tema bandera nostra i que hem negociat amb aquest company o soci de govern, i per tant això ho valorem positivament, no? De quina manera poder arribar a posar aquest tema sobre la taula, i d'altres també com... ara ho tenia al cap i se m'acaba d'anar així com molt ràpidament. Bueno, sí, el tema d'aturar el projecte d'urbanització, no? Deixar-lo suspens del Calderí, hem treballat molt conjuntament també per la posada en marxa de la línia 2 del bus amb un procés participatiu que vam doncs impulsar comuns. Es treballa de forma conjunta amb informació i transparència, i com a una, però amb l'autonomia que cada partit té, i per tant jo crec que hi ha una bona entesa des del principi fins a dia d'avui.
1: Ara hem fet balanç, per tant, d'aquests quasi 2 anys al govern, però també toca doncs posar la mirada al futur, perquè, doncs, com dèiem al principi, aquest curs polític està molt marcat per les eleccions municipals. En quin punt us trobeu vosaltres, Marina? Perquè sí que abans de l'estiu ja fèieu aquesta presentació de la teva candidatura al capdavant del partit, però com s'està acabant de configurar? Quines converses esteu mantenint ara?
2: Doncs ara hi ha els següents passos a fer, que és igual a tots els partits, doncs és conformar la resta de candidatura, el programa, i evidentment doncs donar-lo a conèixer, i com dic jo, doncs dèiem abans, activar a les persones inscrites i aquelles que no ho estan i que tenen ganes de sumar-se al projecte. Per tant, ara toca això i toca escoltar. No és una cosa que comencem ara a escoltar, no? Parlem del procés d'escolta de cara a elaborar el programa, de cara a fer aquest balanç amb les opinions dels altres d'aquests 2 anys, més enllà del dia de l'assemblea, i per tant en la dinàmica que fem sempre, però incorporant doncs noves eines, també aquest procés d'escolta per poder sentir les opinions i propostes de tota la ciutadania de Mollet que vulgui compartir-les amb nosaltres. Per tant, això, organització, comissions, que hem de fer la seva feina cada una d'elles, programa, candidatura, accions, etcètera, calendari, tot això, i tot el que és estar al carrer i amb la gent.
1: Perquè vosaltres, Marina, a nivell polític, com a grup municipal, en quin moment diríeu que us trobeu o com afronteu aquestes eleccions municipals?
2: Home, en quin moment estem? No et sabria dir, perquè al final podríem dir de moltes maneres. Com les afrontem? Doncs com un repte, com sempre, però amb moltes ganes i il·lusió, i posant molt en valor la feina feta, perquè seré molt sincera, hi haurà qui estarà conforme i li haurà agradat que entrem a governar després de molts i molts anys a l'oposició, i hi ha qui no, hi ha qui no ho entén. Nosaltres el que volem explicar és que hem pogut avançar moltíssimes coses que no hauríem pogut avançar si no haguéssim estat a govern. Per tant, estem influint i decidint, codecidint el disseny de la ciutat. No en tot estem podent fer com voldríem, evidentment, com repeteixo, la correlació de forces, no? 12-3, doncs és el que hi ha, però jo crec que la gent també ha d'entendre que com realment es transformen les ciutats i es milloren els serveis, és podem prendre decisions, i així això és el que estem fent.
1: Doncs Marina, queda fet aquest balanç, també aquesta mirada a futur, i seguim parlant d'altres temes. Abans, quan et preguntava pel balanç, comentaves doncs tots aquestes millores, aquests avenços que s'han fet per part del regidor Moreno en quant a matèria de solidaritat, i és que tot just aquestes setmanes doncs estem immersos en aquestes jornades solidàries, perquè enguany doncs s'ha fet 3 setmanes en comptes d'una, unes jornades solidàries que de fet arriben doncs al seu punt i final, serà aquest dissabte. Com han anat? Quina valoració faríeu d'aquestes 3 setmanes?
2: Fem una valoració positiva, tot i que personalment no he pogut estar tots els actes. Algun també, malauradament, per pluja s'ha hagut de suspendre, però han estat interessants, han tingut públic, hi ha hagut audiència, hi ha un públic interessat en parlar del que està passant a altres punts del món. Han donat també visibilitat a les entitats que estan treballant a Mollet, i per part de les entitats jo crec que també, bueno, després s'haurà de fer valoració, etc., però que hi ha una satisfacció en termes generals. S'ha ampliat també més entitats i també, doncs, com dèiem, no? més dies de jornades, de xerrades, i una mica també de diferents tipus, exposicions, tertúlies, testimonis, no? Va venir una persona que va estar a la flotilla cap a Gaza, crec que va ser molt interessant, i de vegades hi ha algunes xerrades que tant de bo moltíssima gent les pogués escoltar, encara que no hi poguessin anar, però que després les poguessin escoltar, perquè ens connecten molt amb el que està passant fora d'aquí, que a vegades jo sempre ho dic, ens mirem molt al Malí i està bé, són els nostres problemes, són els d'aquí, però si mirem una mica més enllà dels oceans i els continents, estan passant coses molt greus al món i no podem mirar una altra banda.
1: Seguim parlant també de regidories a les quals ja esteu al capdavant, perquè aquesta setmana doncs ens hem assabentat que Mollet tindrà el que són els primers pressupostos participatius joves, amb una partida de 20.000 euros doncs per decidir aquests projectes municipals. Marina, comenta'ns una mica què són aquests pressupostos joves.
2: Doncs són donar veu i vot a les persones joves de la nostra ciutat. Jo estic molt, molt contenta, i tot l'equip, de poder impulsar per primera vegada aquests pressupostos participatius a Mollet. I amb ells doncs es podran proposar accions, actuacions de tot tipus, que després seran discutides, avaluades, prioritzades per la pròpia gent jove, i després votades. I per tant és donar confiança, donar una veu i un vot real a la gent jove perquè deixin de ser mers receptors de polítiques o d'activitats, que també n'hi haurà, evidentment, però que deixin de ser més receptors per donar-los aquesta capacitat de decidir en el dia a dia que passi amb les seves vides aquí, no? Amb el que té a veure amb la seva ciutat, amb activitats que podran ser de lleure, d'oci, esportives, de salut, d'allò que considerin. I penso que el procés serà molt xulo, i el resultat també, i serà la manera, doncs, això, quan algú, oi, estaria molt bé que Mollet es fes això o l'altre, bueno, doncs tindrà l'oportunitat de proposar-ho i de que es faci realitat.
1: Per aquestes propostes, és a dir, no sé si es podran fer a títol individual, ja s'haurà de formar una assemblea, com arribaran a aquestes propostes?
2: Separem els pressupostos participatius en 2 franges d'edat, per motius obvis, no? Que és una de 12 a 17 i de 18 a 30. De 18 a 30, tothom qui vulgui podrà presentar una proposta. Acabarem de veure com es fa, però segurament serà tant física, presencialment, com telemàticament, i després es votarà. Entre 12 i 17 el procés serà, diguéssim, més ric o més treballat, perquè ho permet l'edat i que és un col·lectiu doncs, que està als instituts i que és fàcil, més fàcil treballar-hi mm-hmm. amb ells, no perquè els altres no puguem, però horaris, cadascú doncs, es mou en unes dinàmiques molt diferents.
1: Sí.
2: I llavors doncs, podran presentar tant individualment com en grup propostes que les hauran de defensar en una assemblea i que les hauran de plantejar i entre tots decidir. És que aquí hi ha molt d'aprenentatge. És com prenem decisions, com escolto a l'altre, com acabo dient, vale, és que hi ha un tope de diners, no? Mm-hmm. Això és com si te mare tens 15 anys i et diu, mira, et dono un vale de 50 euros i et pots anar a comprar alguna cosa. Bueno, doncs tens 50 o 60 euros. Com ho prioritzes, no? Mm-hmm. M'ho compro tot amb una jaqueta o prefereixo dos peces de dalt i una de baix? Doncs és que això serà una mica així. També doncs, intentant que hi hagi diversitat i bueno, doncs fent aquest debat i que finalment sigui una votació i que després, superimportant, s'impliquin també en la realització d'aquests actes o d'activitats.
1: Mm-hmm. En quin punt es troben ara aquests pressupostos? Heu fet aquesta crida perquè la gent faci propostes?
2: Encara
1: o en quin punt?
2: Encara no. Ara mateix estem treballant en la imatge d'aquests pressupostos participatius i a mm-hmm. partir del desembre veureu pressupostos participatius a tot arreu, perquè començarem a fer la difusió perquè a partir del gener comencin a venir a poder arribar les propostes mm-hmm. gener, i al març hi haurà les votacions.
1: Doncs en tot cas un tema que portarà cua i
2: sí,
1: que podrem
2: parlarem molt
1: comentant en aquests espais que compartim. No marxem de matèria de joventut, perquè també fa unes setmanes des de la regidoria presentàveu la programació de la tardor jove i sobretot doncs, destacàveu una activitat central ara que s'apropa la celebració de Halloween, que doncs, podem comentar aquestes activitats i les novetats que venien amb la tardor jove.
2: Bueno, no entrarem detall en totes, però sí, fem aquest canvi de fer el túnel del terror que es venia fent des de fa uns anys, i aquest any la proposta és fer un curtmetratge de terror, i això és xulo perquè implica tots uns tallers previs d'interpretació, d'efectes especials o visuals, etc. No? Mm-hmm. I per tant, després, a més l'estrena serà a la Sala Fiveller perquè tothom qui vulgui de la ciutat pugui venir, i després també a l'ERA. Aquesta és una novetat i n'hi ha més, clar.
1: Mm-hmm. De fet, les programacions no que surten periòdicament, doncs l'estiu jove, tardor jove, primavera jove, sí, acostumen a tenir bona acollida, no, Marina?
2: Sí, tenen molt bona acollida. Sí que és veritat que a vegades hi ha tallers que poden agradar més o menys, però, per exemple, hi ha un taller que no va sortir l'últim trimestre, però aquest sí que ha sortit, no? Mm-hmm. I, per tant, també a vegades juguem amb els horaris d'estudiants, de treballadors, perquè aquests són més 18, els cursos, per exemple, que fem a la Marineta, però estan sortint coses noves, i jo crec que la voluntat que tenim és de despertar interessos diversos i diferents i mantenir aquells interessos que ja sabem que té la gent, no? Doncs, per exemple, la tarda gamer. Doncs, escolta, la tarda gamer, volem jugar a videojocs, fem-ho, però fem-ho bé, fem-ho en conjunt, fem-ho en equip, fem-ho de forma col·laborativa.
1: Mm-hmm.
2: Tarda de DJ, vinga, doncs fem una tarda de DJ, però després doncs, hi haurà totes unes activitats en col·laboració amb el Museu Abelló, perquè tenim tot un col·lectiu de gent jove que li agrada l'art, que li agrada la cultura i aprendre'n, no? També farem xerrades d'habitatge i de drets laborals,
1: mm-hmm.
2: per tant, intentar abarcar diferents temàtiques i no sé com dir-ho, no? Visions de l'àmbit de qualsevol persona i, per tant, també d'una persona jove.
1: Mm-hmm. Doncs queda comentat aquest apunt, i ja que parlàvem de gent jove, doncs ara passem a parlar de gent gran, perquè la setmana passada es va presentar el Casal Cultural d'aquí de Mollet. De fet, una presentació doncs, que va reunir a moltes persones interessades, perquè es presentava aquí a Mollet el que és la cooperativa Més 65, doncs, per impulsar el que és un envelliment actiu i també autònom.
2: Sí, hi vaig anar, un èxit absolut.
1: Sí.
2: De fet, s'ha convocat una nova trobada pel dia, no sé si el dia 14 o 13, i molt interessant, molt. Feia goig veure la sala plena de gent, que en definitiva el que vol és també sentir-se part d'una comunitat, no? Part d'un col·lectiu que s'ajuda, que fa xarxa i que té unes certes facilitats perquè s'ha organitzat. I és això, i per tant felicitar a la gent de la cooperativa Més 65, tant els els que ho van fer els seus inicis com els que ara les persones que ho estan movent a Mollet. Crec que serà tot un èxit i penso que està molt ben pensada aquesta filosofia, no? De tenir un paraigües, que és la cooperativa, on mm-hmm. tothom pugui trobar serveis, sobretot quan en l'edat avançada doncs, poden haver-hi moltes persones que estan soles i que necessiten aquest, bueno, doncs aquest ajut en una edat on també abunden doncs, la picaresca d'empreses o de persones que els hi volen doncs, estafar, sí. Ho dic amb totes les lletres, i aquesta també és una manera de fer pinya, de fer col·lectiu i d'estar més ben assessorat perquè això no passi. Per tant, li desitjo bueno, doncs una llarga vida i que vagi tot molt bé.
1: Continuem parlant de gent gran, perquè de fet l'1 d'octubre és el Dia sí. Mundial de les Persones Grans. En la darrera sessió plenària corresponent al mes de setembre es va llegir un manifest i de fet vosaltres, del vostre partit, també us mobilitzàveu el mateix 1 d'octubre per les sí. persones grans.
2: Vam anar, doncs, vam ser presents a la plaça Sant Jaume, convidats doncs, per tot aquest col·lectiu que és el signant d'aquest manifest i que està molt mobilitzat. Parlàvem dels més 65, també està mobilitzat en demanar tota una sèrie de drets i de garanties en les persones grans del nostre país, mm-hmm. tant en temes d'habitatge i, evidentment, avui, quan ahir avui ha mort la Mari Carmen, una dona de 87 anys desnonada del seu municipi, no? Del seu habitatge, perdó, però també en temes com salut, la reivindicació de pensions dignes, mm-hmm. de serveis dignes. Es va parlar molt d'edatisme, també, quan en aquest acte van parlar diferents persones de diferents organitzacions que acaben fent aquest paraigües, que organitzen aquest acte i que per la tarda també hi havia més lectures, més parlaments. Parlàvem de l'edatisme, no? De com no ens n'adonem i discriminem un col·lectiu, una gent gran que han aixecat aquest país, que en molts casos estan sustentant a famílies amb la seva pensió i que tenen molta experiència, molt talent i molt coneixement, i que moltes tribus de l'Àfrica o d'altres llocs del món són els savis de la tribu, i ara a vegades aquí sembla com que d'alguna manera els releguem, no? Com si ja no valguessin, quan de fet estan impulsant un munt de coses, no? Si recordo els iaioflautes o la cooperativa Més 65, i a veure si espavilem una mica també tots els altres col·lectius i les altres edats per arribar a la seva edat amb aquesta empenta i organització.
1: Mm-hmm. Doncs queda comentat. Aquest tema, ens queden un parell de minuts. Marina, comentem un darrer tema. No marxem de la sessió plenària, perquè des del vostre partit presentàveu una moció la qual doncs, parlava per garantir els recursos necessaris pel que és l'atenció domiciliària als caps de Mollet. Marina, ho comentem en dos minutets, aquesta moció.
2: Ràpidament, era doncs, aquesta atenció domiciliària de persones que no poden desplaçar-se al CAP, doncs que estigui ben garantida, que els professionals tinguin tots els elements, tant sigui vehicles com material, per poder-ho fer amb condicions, i senzillament la moció volia tocar una mica el crostó perquè efectivament estiguin a disposició tant temes econòmics com personals i que hi hagi també la transparència de conèixer quins són tots aquest conjunt de recursos.
1: Mm-hmm. Doncs havent comentat aquest tema, posem punt i final a la conversa, Marina. Ara sí que ens anirem trobant periòdicament en aquests micròfons per seguir comentant tota l'actualitat. Gràcies per estar amb nosaltres avui dijous i ens trobem a la propera, Marina, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, a reveure.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de diversitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: qui ens estigui escoltant o veient ara i vulgui venir també a conèixer-te i a aprendre doncs, aquesta guia, a l'octubre, centrats en el mes d'octubre, on presentaràs el llibre?
1: Ah, sí, el 10 d'octubre estaré a les 12 del dia en Girona, en Somiar Café y Libras, con el FAC, junto al FAC, lanzando el libro. Luego, el 15 de octubre en Madrid, con Mary Red. Y luego ya en noviembre se viene en otros lugares como Ciudad de México, Sevilla, Santander, Castellón, más lugares.
0: Doncs estarem ben atents a les teves xarxes socials, segur que aniràs publicant aquestes dates. Ara que parlaves també d'aquesta minigira que faràs de presentació de la guia, volia preguntar si hi ha una manera d'entendre la sexualitat i el sexe diferent depenent dels països o dels llocs, o hi ha creences que potser només ens afecten aquí com a espanyols o com a catalans, si vols dir-ho, i potser altres països potser són més oberts de mira, o hi ha problemes que ni se'ls plantegen perquè no formen part del seu dia a dia, o més o menys tots som iguals.
1: Bueno, no, la sexualidad es política, ¿eh? Porque sí, pensar que quizás Latinoamérica, yo que vengo de Latinoamérica, la sexualidad en su momento fue un escape para escapar de todos estos problemas, porque primero había que cubrir las necesidades básicas. Pensar que aún en Latinoamérica hay lugares donde las necesidades básicas no están resueltas. Luego, ¿qué pasa con el entorno que te dice que no puedes tener sexo, ni placer, ni deseo con una persona de tu género? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la sexualidad? Luego está la gente que tiene sexualidad y que niega la sexualidad y que puede restringirse. Creo que lo hablamos en algún episodio, que yo comentaba que lo que va a pasar con nuestro aparato psíquico, que nuestro aparato psíquico se va a dividir en dos. O vamos a reprimir o vamos a hipersexualizar. Entonces vamos a tener estas luchas opuestas, y aquí depende el contexto en donde esté cada persona, se va a afectar mucho si cómo funciona esta represión o esa hipersexualización.
0: Doncs, escolta, ens quedem amb això perquè són moltíssimes coses, molts conceptes que ens ha portat el Javier. Gràcies per estar amb nosaltres avui aquí al Col·lectiu de Xarxa. I torna en aquesta temporada quan vulguis, t'estarem esperant també aquí, aquest al teu programa també.
1: Muchas gracias por la invitación. Sí, cuando quieran, yo disponible.
0: Molt bé, doncs hem recomanat un llibre, una guia, Lluís, el del Javier Sotomayor, i acabem recomanant música també.
2: Mira, jo aquest estiu he tingut una experiència vital impressionant, sí? Que és un concert fantàstic de la Sílvia Pérez Cruz,
0: sí?
2: I marxem amb Mañana de la Sílvia Pérez Cruz.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, tornem la propera setmana, que vagi bé.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Capdevila y Ramón Alberón, la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti. Realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem.
4: Estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. The night Chicago died. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els més ballats de la història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ. Reggae Night, Jimmy Cliff. Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estrany fal. I enmig de vestides amoroses me veig seu record.

Ens dit sa botella i un cinglot. Més quan ja més passa sa guitera

0: versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i de la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo tenia 14-15 anys, estàvem acostumat a els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarra i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, tant, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure el que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist unes tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai, més que mai, perquè potser pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Cocodril
2: Club, amb Albert

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil. Tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar. Però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 1, 3 setmanes, i el Doctor Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos a

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
3: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
2: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, el Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour. Ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però el que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert, que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Although you...

Max Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor, Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas. Es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

calor para el sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la crida.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Waves. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos, los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here comes the sun, aquí arriba el sol. George Harrison, per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road, del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín, de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El festival de l'illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Paul Anka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dissabte a les 8 del matí al 96.3 de la FM.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein. Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Amb Esteve Llop.
0: I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Stained i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe, Stained.

Una ambivalència interessant, la de Radiohead, que dona la sensació, a mi, particularment em sembla, que moltes de les seves cançons són d'una persona que està dolguda, que està, doncs, una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. El tema és com aquest, There, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead, ara anirem una mica com els crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radiohead. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hey, us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics, aquesta gran cançó. Paranoid Android. It's good.

0: Avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics amb Esteve Balló.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim que començava amb aquest Worldwide Suicide. Pearl Jam.

0: Rock and Clàssics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Clàssics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens anem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, que es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitencia. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Martí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, doncs a buscar-m'ho, desemaneu el cocktail que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal. Avui és divendres 10 d'octubre, programa número 3 de la quarta temporada de Bartiqui, i avui fem el segon i darrer de dos programes que dedicarem a un grup que segurament ha quedat bastant enterrat a la història, The Doors. La setmana passada vam parlar dels primers anys, dels orígens, del mite de Jim Morrison i de com un grup que només va durar 6 anys es va convertir en una de les bandes més citades i menys escoltades de la història del rock. Però sí, a l'efervescència i segurament un xic d'innocència dels inicis, ara donem pas a una certa foscor i a un cert enduriment del so. Perquè avui parlarem de discos, parlarem de París, d'una banyera, i també, no ho amagaré, d'un grup que va decidir continuar tocant quan la lògica deia que potser no calia. Així que sí, parlarem dels Doors post-mortem, on també hi ha una història, des dels Doors zombies fins als Doors geriàtrics, en un relat que els portarà fins al segle XXI. En parlarem de tot plegat en un programa ple de psicodèlia, de blues, de poesia i d'excessos en aquesta segona part, on tancarem la nostra crònica. Comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: Ja vam tancar l'anterior programa amb un cert gust agradols pel disc Waiting for the Sun. Si Waiting for the Sun havia estat un disc una mica decebedor, no tant perquè fos lent, sinó perquè les circumstàncies que l'envoltaven feien pensar que els Doors podien haver fet molt més. Per al següent LP, algú va pensar que potser la solució era posar-hi una orquestra. I aquest algú va ser sobretot en Paul Rothchild, el productor, que va proposar ampliar el so dels Doors amb cordes i bends, i va encarregar els arranjaments a Paul Harris. Ara bé, en Ray Manzarek explicaria, doncs, anys després, que ell i també en John Densmore ja parlaven de la idea de provar què passaria si aquella formació de quatre músics hi afegien una secció de bends i una de cordes. O sigui que Rothschild va prémer l'accelerador d'una idea que d'una manera o una altra ja rondava pel cap de la banda. I no era una idea tan estranya per l'època. Els Beatles havien obert aquesta porta. I el rock, a finals dels anys 60, estava ple de músics que descobrien que una cançó podia sonar més gran si, en comptes de limitar-se a guitarra, baix i bateria, hi posaves mig conservatori al darrere. Bé, el problema és que això, en els Doors, era una mica perillós, perquè precisament el seu encant havia estat sempre aquella formació impossible de substituir: la guitarra del Robbie Krieger, la bateria d'en John Densmore, l'orgue del Ray Manzarek i la veu d'en Jim Morrison. I Krieger, de fet, ell no estava gens convençut de l'invent. Anys després, reconeixeria que no li agradava gaire la idea i que en aquell moment li semblava que els Doors podien acabar perduts darrere de l'orquestra. En Morrison, per la seva banda, doncs estava cada vegada menys implicat en les sessions. Però hi ha una dada curiosa. En una de les cançons de Krieger, Tell All the People, ell es va negar inicialment a cantar una determinada frase, aquella que diu "Get your guns", i va voler que quedés clar que ell no n'era pas l'autor. I la cosa va arribar fins i tot als escenaris. Durant aquesta època van provar de portar músics addicionals als concerts. Al Madison Square Garden, per exemple, van tocar amb el baixista Harvey Brooks i una petita secció de vents en alguns temes. No era exactament convertir els Doors en una big band, però sí que demostrava que aquella obsessió per ampliar el so no es quedava només a l'estudi. I així arribem a The Soft Parade, un disc estrany publicat al juliol de 1969, un disc irregular, probablement el més discutible dels Doors, però que jo no puc acabar de rebutjar, perquè hi ha cançons que, precisament per ser una mica estranyes, tenen alguna cosa. En principi no esperaríem orquestracions amb un disc dels Doors, però és que no sonen gens malament algunes d'aquestes cançons. I una d'elles és aquesta Tell All the People, cançó, ja us dic, escrita pel Robbie Krieger, amb Jim Morrison cantant-la, al final sí, la va cantar. I amb aquestes cordes i aquells bends que potser no haurien de funcionar amb una cançó dels Doors, però a mi en funcionen. I ara que ja sabem tota la història, potser podem escoltar-la d'una altra manera. Va, això és Tell All the People.

Bé, així començava el disc The Soft Parade, un disc que té un primer single com és la cançó Touch Me, que incidia en les cordes i la secció de vent. I podríem dir que és una cançó força inusual pels Doors. D'acord que sempre havien tingut aquesta sensibilitat pop, però Touch Me sembla ben bé un estàndard, sembla una cançó que podria perfectament haver estat cantada per un tio com en Tom Jones, per exemple. I té sentit, en Jim Morrison havia evolucionat força com a cantant i s'havia obsessionat ves per on per la manera de cantar de Frank Sinatra. Amb aquestes dades, les coses comencen a semblar més clares. Touch Me és una cançó escrita pel Robbie Krieger. No oblidem, un dels tapats d'aquesta història. Tothom pensem que en Jim Morrison doncs, era omnipresent a tota la creació dels Doors. I naturalment també pensem en Ray Manzarek per la constant presència i la particularitat del seu orgue. I en Robbie Krieger i també en John Densmore, que era un grandíssim bateria, semblen quedar amb un segon pla. Però ja ho vam comentar la setmana passada, en Robbie Krieger era un guitarrista molt original i també un gran compositor. Amb aquest disc, el The Soft Parade, és el primer disc en el que veiem impresos els crèdits individuals com a compositors dels temes. És a dir, pues, si les cançons eren una composició de Morrison, de Krieger, de Manzarek, de Densmore, o combinacions entre ells. Fins aleshores, sempre havien signat com a The Doors, malgrat que, per exemple, tothom sap que Light My Fire, ja ho vam parlar la setmana passada, era una cançó d'en Robbie Krieger, però signaven com a The Doors, diguem-ne que l'autoria la signaven al grup sencer. En aquest cas, per exemple, el primer disc dels Doors, on sabem exactament qui havia escrit cada cançó, doncs va ser precisament doncs, aquest disc en el que els Doors començaven a sonar menys com els Doors. Bé, va ser un procés d'enregistrament en aquest LP inusualment llarg per l'estàndard de l'època i sobretot d'un grup com The Doors que havien gravat els seus primers discos en només uns quants dies, unes poques setmanes. I el problema és que mentre els Doors intentaven decidir si posar cordes i vents era una gran idea o era una manera elegant de carregar-se el grup, en Jim Morrison estava començant a marxar. No físicament, encara, però sí mentalment. Durant l'any 1968, l'any de preparació i enregistrament del disc, el comportament d'en Jim Morrison es va anar fent cada vegada més imprevisible. Ell bevia molt, li fumia molt al beure, i cada vegada més es va anar distanciant de les sessions d'estudi. El que li interessava de debò començava a ser una altra cosa, doncs la poesia, el cinema, i probablement qualsevol cosa que no impliqués estar tancat en un estudi discutint amb el productor Paul Rothchild. En Morrison, a més, estava passant per una època complicada i arrossegava molta ansietat i tenia la sensació que estava a punt de partir una crisi nerviosa, fins al punt que es va plantejar deixar els Doors. Sí, abandonar els Doors. I aquí va aparèixer en Ray Manzarek, que, com tantes altres vegades en la història d'aquesta banda, va fer de negociador, de terapeuta, de mediador, i si calia, una mica de venedor de fum. El va convèncer que abans de prendre una decisió tan dràstica, almenys acabessin de gravar The Soft Parade. En Ray sempre havia estat el gran amic del Jim, ja es coneixien des de la universitat, i tot això, però és cert que el 1968 hi havia un cert distanciament i segurament aquesta acció va ser més pensant en la carrera musical que no pas en la persona. I malgrat tot, ja us dic, The Soft Parade, el disc, té bons moments. De fet, un cop més, aquesta versió, diguem-ne que crooner, de Jim Morrison a un tema com Touch Me, funciona molt bé, tot i que el vídeo promocional que es va fer amb la banda i l'orquestra darrere, doncs grinyola. Però bé, sentim Touch Me.

I si hi ha una cançó que resumeix perfectament el que estava passant amb els Doors en aquell moment, probablement és la que tanca el treball, tant que el disc porta el seu títol de Soft Parade, alguna cosa així com la desfilada suau, el que vulgui dir. The Soft Parade, en aquest cas la cançó, dura gairebé 9 minuts i és una mena de suite psicodèlica que va canviant de forma mentre avança. El tema comença amb en Morrison recitant, gairebé parlant-nos des de l'altra banda d'una porta. Després apareixen els teclats, la guitarra, la bateria i de sobte entren els bells i les cordes, com si algú hagués decidit que quatre músics ja no eren suficients per explicar tot aquell embolic. La lletra també és molt Morrison. Imatges estranyes, sexe, religió, violència, restaurants, Déu, Nova York, tot barrejat amb una mena de malson, amb sentit propi, més o menys. Però, bé, potser, ja us dic, no és la cançó més fàcil dels Doors, ni probablement la que posaríem per convèncer algú que els descobreixi. Però sí que és una d'aquelles que demostren que quan els Doors es posaven estranys, podien arribar a ser molt interessants. I ara deixem que comenci la desfilada.

I després de The Soft Parade, doncs els Doors, també els Doors tenien un petit problema. S'havien complicat la vida. Havien començat sent quatre músics tocant junts, però a The Soft Parade havien afegit, doncs, això, bens, cordes, arranjaments, experiments d'estudi, i el disc havia trigat uns 9 mesos a enregistrar-se. I el resultat, almenys en aquell moment, no havia entusiasmat gaire ni la crítica ni, sobretot, una part dels seus seguidors. Així que pel següent disc van fer una cosa que, vista en perspectiva, sembla bastant sensata: treure coses. Fora orquestra, fora grans experiments, tornem a la banda. I no és casualitat que tornessin al blues. Els Doors havien nascut musicalment d'aquí. Jim Morrison sempre havia tingut una fascinació enorme pel blues, i les seves primeres influències del grup, del cantant i del grup, doncs venien tant del rock psicodèlic com del blues i del rhythm and blues. De fet, anys després, en Robbie Krieger explicaria que un disc com Morrison Hotel va ser una reacció directa a l'excés de producció de The Soft Parade, que ja estem sentint aquí de fons, doncs, uns canvis molt particulars amb una suite psicodèlica com aquesta que sonava, aquesta The Soft Parade, la cançó. Total, per Morrison Hotel, el següent disc, volien tornar als fonaments. I hi havia també una mena de clima musical que convidava a fer-ho. Parlem contextualment, al 1969, mentre els Doors intentaven decidir cap a on tirar, The Band recuperava el rock d'arrels, en Bob Dylan mirava cap al country, i els Beatles passaven del barroquisme de Sgt. Pepper a coses molt més directes com Get Back o Abbey Road. Per això, Morrison Hotel és un disc que sona més cru, més físic, més escenari de bar, si voleu, menys catedral i més garatge, menys orquestra i més suor. I hi ha una cançó que ho deixa clar des del primer minut, Roadhouse Blues. Aquí ja no hi ha, evidentment, una secció de bens intentant demostrar-nos que els Doors podien ser una altra cosa. Aquí hi ha quatre músics i algun convidat tocant blues. I quin convidat? No era un convidat qualsevol. Ells, a la banda, conviden a l'estudi a un baixista, en Lonnie Mack. Més aviat diria baixista i guitarrista. A les sessions ell va tocar el baix, però en Lonnie Mack era un pioner del blues rock de primers dels 60. En Roadhouse Blues, la cançó, és segurament la millor manera d'obrir un treball com Morrison Hotel, i també de marcar perfil de com serà el disc. Una de les cançons, també, sobretot una de les cançons més famoses del disc, i una cançó, una de les cançons més famoses del repertori de Doors, també diria, un tema que recorda una mica a Can't Hit o fins i tot a ZZ Top. Roadhouse Blues és fonamentalment, doncs, això, un blues de 12 compassos amb el patró clàssic del blues. En aquest cas és un blues en mi, amb les notes que es van reproduint, el mi, el la i el si, estructurant el tema. I la lletra, doncs, és plena de tòpics: viatges en cotxe, cervesa per esmorzar, en fi. En Morrison val a dir que va arribar molt perjudicat aquell dia a l'estudi, i ves per on, bé, la cosa va funcionar. De fet, fins i tot hi ha un moment al pont en el que durant gairebé un minut no sabem ben bé què està dient. Ell canta síl·labes, crits, sons que semblen sortir directament de la música. En Morrison, durant aquell minut, està cantant la cançó amb una altra llengua, una llengua que només ell coneixia, però que, de fet, tothom podia entendre. I aquí hi ha la gràcia, perquè no és que Jim Morrison s'hagi oblidat de la lletra, que podria ser, però no, és que ja no necessita la lletra. Durant aquest minut desapareixen les paraules, desapareix el significat, i també desapareix el públic, la policia, la presó, els èxits, la banda i fins i tot el mateix Jim Morrison, i només queda la música.

I per entendre el que passa amb els Doors després de The Soft Parade, de fet, el que hem de fer és fer una parada obligatòria a Miami. Veiem, 1 de març de 1969. The Doors toquen al Dinner Key Auditorium de Miami i Jim Morrison puja a l'escenari amb un estat lamentable. Té 26 anys, només 26. Però si veus les fotografies d'aquella època, costa de creure-ho. S'ha deixat barba, porta els cabells més llargs, ha guanyat pes, està gordo i té la cara inflada per l'alcohol. Aquell noi que 2 anys abans semblava una mena de déu grec amb aquelles famoses fotografies, ara sembla un home de 40 i tants que porta una temporada especialment dolenta. I aquella nit a Miami tot explota. El concert acaba amb Morrison detingut i acusat, entre d'altres coses, d'exhibició indecent. Vamos, que va dir que ensenyava la polla a l'escenari. Cosa que, d'altra banda, tipus com Iggy Pop, faria multitud de vegades poc temps després, però bé, Morrison sempre va negar haver-se despullat davant del públic. Però l'incident es converteix en un escàndol nacional, tot i que, de fet, de les múltiples imatges del concert, no hi ha ni una en què això es vegi. El més important per als Doors és que comencen a cancel·lar els seus concerts. La banda, que vivia en bona part dels directes, es queda pràcticament sense escenaris. I aquí comença una etapa molt estranya. En Jim Morrison té judicis pendents, veu cada vegada més, i els Doors no saben ben bé què fer. Hi havia un risc real d'acabar amb una condemna amb una presó del sud. I és en aquell moment en què en Jack Holzman, el fundador d'Electro Records, els hi diu, més o menys, oblideu-vos a la carretera i torneu a l'estudi. Treballeu els vostres dimonis en allà dins. I d'aquí, doncs, sortirà el disc Morrison Hotel i temes com aquest Rojo Blues, que se sonen ara mateix de fons. Però és curiós, després de tot el que havia passat amb The Soft Parade, els Doors no van decidir complicar encara més les coses, van fer exactament el contrari, van tornar, doncs, això, al blues, al rock, a tocar junts. I ves per on, enmig d'aquest retorn a les arrels, doncs hi ha una cançó que sembla haver aparegut d'un altre disc. Parlo de Waiting for the Sun. Us sona aquest títol? Evidentment que sí. Aquesta cançó no era nova. Havia estat escrita i treballada durant les sessions del disc Waiting for the Sun, el 1968. De fet, havia de ser la cançó que donés títol en aquell àlbum. Per cert, estem parlant de 1968, 1969, de discos que en realitat els hi separen entre 10 i 15 mesos només, però ja us dic, la història dels Doors és molt curta i les coses passen molt ràpid, i 10-15 mesos a la història dels Doors sembla ser moltíssim. En fi, tornant a la cançó Waiting for the Sun, doncs no va quedar prou acabada durant les sessions del disc que de fet portava aquell títol. En Ray Manzarek explicaria anys després que els agradava molt el títol, i de fet per això el van fer servir pel disc, però que la cançó en si necessitava més temps per acabar de trobar la seva forma, i així va passar. Bé, una cosa bastant surrealista, van publicar un disc que es deia Waiting for the Sun sense que hi hagués cap cançó que es digués Waiting for the Sun, i 2 anys després recuperen aquella cançó Waiting for the Sun per al disc Morrison Hotel. I aquí és on jo sempre penso, però què fa aquesta cançó aquí? Perquè Morrison Hotel, en general, com a conjunt, és més sec, és més blues, és més terrenal. I Waiting for the Sun doncs sembla venir, bé, com si diguéssim, d'un altre món. El Waiting for the Sun és psicodèlica, és atmosfèrica, gairebé hipnòtica. Té molt més a veure amb els Doors, els primers discos, que amb aquest nou grup de blues rock que sembla, en el que sembla que vulguin convertir-se. I funciona, perquè és una bona cançó, no perquè encaixi al context. També diríem que Morrison Hotel no és un disc tan homogeni com de vegades ens pensem, és un disc de reconstrucció. Els Doors estan intentant tornar a trobar-se ells mateixos, i per fer-ho recuperen cançons velles i desabandonades, coses que s'havien quedat pel camí. I aquesta és una d'elles, una cançó que esperava el seu moment des de principis de 1968, i que finalment 2 anys més tard, quan els Doors ja eren una banda molt diferent, va trobar el seu lloc, Waiting for the Sun.

I després de Morrison Hotel arriba l'últim gran capítol. Som a finals de 1970 i els Doors tornen a l'estudi per gravar un nou LP. Però la situació és molt diferent que la dels primers anys. Musicalment, la banda està en un moment, molt bon moment, extraordinari, però Jim Morrison ja està començant a pensar en una altra vida. El judici de Miami encara li penja sobre el cap. Després del famós concert de març de 1969, doncs ja ho hem dit, ell havia estat acusat d'exhibició indecent, obscenitat i altres càrrecs. Poca broma. I al setembre de 1970 arriba la sentència. És declarat culpable d'exhibició indecent i de blasfèmia i s'enfronta amb una possible pena de presó, encara que els seus advocats recorriran la sentència. Com a corol·lari, dir-vos que la condemna posteriorment va ser anul·lada al 2010, és a dir, quan Morrison feia ja gairebé 40 anys que havia mort. En fi, en Jim Morrison doncs està cada vegada més cansat de ser Jim Morrison, el cantant dels Doors. Vol dedicar més temps a la poesia, a escriure, i fins i tot té plans de marxar a Europa quan acabi el disc, d'allunyar-se de Los Angeles i començar una vida una mica més anònima. París és el lloc que té al cap. De fet, no hi ha res que agradi més a un gringo amb ínfules, amb un americà intensitu, que la fantasia de París. Val a dir també que hi ha dos noms que li flipen en Morrison. Un és el poeta francès Arthur Rimbaud, de mitjans del segle XIX, que va començar a escriure molt jove, només un adolescent. Un home que defensa la idea del poeta com a visionari, algú que ha de transformar la seva percepció de la realitat. I el Rimbaud tenia com a referent un altre poeta francès del segle XIX, no contemporanis, en Charles Baudelaire. Baudelaire, que és una miqueta anterior a Rimbaud, Baudelaire converteix la poesia, o converteix en poesia, la París moderna, la prostitució, l'alcohol, el tedi, el sexe, la mort, la decadència i allò que la societat considera desagradable. No és difícil veure, doncs, la connexió i el per què hi ha aquesta admiració de Jim Morrison amb aquests dos senyors i què el portaria a París. Però abans de París, Los Angeles. L.A. Woman és un disc que s'enregistra amb una sensació curiosa. És un disc que sona com si els Doors estiguessin recuperant les ganes de tocar just quan el seu cantant està començant a preparar la fugida. I curiosament, doncs, és això el que els dona molta llibertat. També val a dir que en Paul Rothchild, el productor dels cinc primers discos, el seu productor de sempre, abandona les sessions perquè considera que el material és massa cru i poc comercial. I en Bruce Bocnick, que havia estat l'enginyer de so de la banda, doncs passa a ocupar-se de la producció amb els Doors. I a partir d'aquí, doncs menys estudi i més banda. En Bocnick, fonamentalment, els deixa gravar sense participar-hi gaire. El grup enregistra bona part de l'LP en un espai petit al costat de l'estudi, pràcticament tocant cara a cara, sense grans arranjaments, sense intentar convertir les cançons en una altra cosa que no vas... només això, cançons. El resultat és probablement el disc més cru dels Doors, segurament el millor disc de Doors des del seu debut, que jo considero que el seu primer disc és la seva obra indispensable. Però bé, amb aquest L.A. Woman trobem blues, rock i algun detall que encara roman de psicodèlia i de jazz. Però sobretot tenim aquesta sensació de que quatre músics estan tocant junts i que si alguna cosa surt malament ho deixaran dins del disc igual. I per començar-la triem The Jangling, que és el tema que cobriria L.A. Woman. Jangling vol dir algú que ha canviat, algú que ja no és el mateix. I Morrison canta que està marxant de la ciutat, que algun dia ho aconseguirà. Escoltat, el 1971 pot semblar simplement una gran cançó de blues rock, però sabent que en Jim Morrison ja estava pensant a deixar enrere els Doors, Los Angeles i aquella vida, doncs, bé, costa no escoltar-hi alguna cosa més, perquè potser The Jangling no parla només d'un home que ha canviat, potser parla d'un home que ja està preparant-se per marxar, i aquest és el començament de L.A. Woman. Començava així, amb aquest The Jangling.

L'enregistrament de L.A. Woman i el viatge de Morrison a París estan separats per molt poc temps. De fet, mireu, el desembre de 1970 comencen les sessions d'enregistrament de L.A. Woman. El febrer de 1971, les sessions principals queden pràcticament acabades. L'1 d'abril de 1971 es publica el disc als Estats Units, però és que abans... L'11 de març de 1971, en Jim Morrison i la seva parella, la Pamela Coulson, arriben a París quan aquest L.A. Woman encara no havia ni sortit a les botigues. En Morrison ja havia marxat a la ciutat francesa. El poeta Baudelaire li havia ensenyat que també hi havia poesia en la merda de la ciutat i Rimbaud, que per trobar-la t'hi avises a llançar de cap. I en Jim Morrison va intentar fer les dues coses. Ell arriba a París amb, jo us dic, amb la Pamela Coulson, la seva parella des dels inicis del grup. Té 27 anys i almenys sobre el paper el pla és bastant clar: allunyar-se dels Doors, allunyar-se de la fama, dels escenaris i de tot aquell personatge que s'havia construït al voltant de Jim Morrison. Vol escriure poesia, llegir, viure una mica més tranquil i, si pot ser, descobrir qui és quan no és el cantant dels Doors. La parella s'instal·la en un pis de la rue Beautilis. Morrison passeja per París, visita llibreries, cinemes i cafès, escriu poesia, però també es relaciona amb la gent del món artístic. Però hi ha un problema. Morrison ha marxat a París, però no pot deixar enrere Jim Morrison. Ell, doncs, continuava bevent molt, continua tenint problemes amb el seu estat físic, i en realitat aquella vida tranquil·la que havia imaginat, doncs, no va acabar d'arribar mai. I aleshores, arriba l'estiu, i la nit del 2 de juliol de 1971, Jim Morrison i la Pamela Coulson són al seu apartament. En Morrison ha estat bevent, i més tard se'n va a dormir. Durant la matinada es desperta i decideix prendre un bany. La Pamela el troba mort a la banyera la matinada del 3 de juliol. O sigui, tenia només 27 anys. La versió oficial és que Jim Morrison va morir d'una insuficiència cardíaca. No se li va practicar cap autòpsia i la policia francesa no va trobar indicis que fessin pensar en un altre tipus de raó, en un tipus de mort criminal, etc. I aquí és on comença el misteri. Perquè sempre hi ha un misteri. O potser volem que hi hagi un misteri. Perquè amb els anys van aparèixer altres versions. La més famosa explica que Jim Morrison hauria consumit heroïna als lavabos del Rock and Roll Circus, un club de París, i que hauria mort en allà. O hauria quedat inconscient abans de ser traslladat al seu apartament. Aquesta història la va explicar sobretot en Sam Burnett, que havia estat responsable del local, però no està demostrada. Així que tenim dues històries: la versió oficial, una mort per insuficiència cardíaca a la banyera de casa seva, i una altra versió, molt més fosca, que parla d'una possible sobredosi d'heroïna. I el problema és que sense autòpsia probablement mai no sabrem amb certesa què va passar aquella nit. El que sí sabem és què va passar després. Jim Morrison va ser enterrat el 7 de juliol de 1971 al cementiri de Père Lachaise, a París. El funeral va ser molt petit. Els Doors ni tan sols hi van ser. Només unes poques persones, entre elles, evidentment, la seva parella, la Pamela Coulson. Però la història de la Pamela encara no s'havia acabat. Ella tenia només 24 anys quan en Jim va morir. Es va quedar a Los Angeles, vull dir, va tornar a Los Angeles, i va acabar rebent la major part de l'herència d'en Jim Morrison. Tot i que això, val a dir que, i ja passant les herències, va provocar una batalla legal amb la família del cantant. I menys de 3 anys després, el 25 d'abril de 1974, la Pamela Coulson també va morir. Tenia 27 anys, i la causa oficial va ser una sobredosi d'heroïna. En aquest cas sí que era la causa oficial. I aquí la història es torna gairebé massa perfecta per ser real. En Jim Morrison mor amb 27 anys a París, la Pamela Coulson mor amb 27 anys a Los Angeles, menys de 3 anys després. Deixem, però, les històries truculentes i anem amb un dels temes, diguem-ne, que més pop
del disc del darrer disc dels Doors, L.A. Woman, una cançó que va compondre en Robbie Krieger. Això és Love Her Madly.

Ens agradi o no, la història dels Doors, vista 30, 40, 50 anys més tard, té la seva raó de ser en la mort tràgica d'en Jim Morrison. Què hagués passat si no hagués mort en Jim? Potser hauria passat com a la posteritat o al seu, seu moment futur. Hauria estat com a poeta i agitador la resta de la seva vida? Podria ser, però ho dubto. Ens podem imaginar amb un Jim Morrison amb 40 i escaig anys fent una mena de comeback amb els Doors als anys 80. El podem veure com quan van tornar The Who o quan van fer aquells concerts especials a Led Zeppelin. Aleshores ja no seria el mite, seria una vella glòria més. I potser a dia d'avui seria un senyor de 83 anys que igual li posarien a fer TikToks per alguna promo del seu darrer disc recopilatori. En realitat, el rock, a la mitologia rockera, li va molt millor que Jim Morrison hagués mort als 27 anys amb una trajectòria estilísticament quasi perfecta. La realitat supera qualsevol ficció. En Jimi Hendrix va morir el 18 de setembre de 1970 a Londres amb 27 anys. La Janis Joplin va morir el 4 d'octubre de 1970 a Los Angeles també amb 27 anys. És a dir, tots dos, en Jimi Hendrix i la Janis Joplin, van morir una miqueta abans que en Jim Morrison, però estem parlant d'una qüestió de mesos. La Janis i en Jim Morrison van coincidir amb una festa organitzada pel productor Paul Rothschild. I en Morrison, que ja tenia aquella fama de ser encantador quan estava sobri i bastant més difícil de gestionar quan havia begut, doncs es va fixar en la Janis. El problema és que la Janis no tenia o no semblava tenir gaire interès en ell. La història més famosa diu que Jim va insistir massa fins que la Janis va acabar agafant una ampolla i li va donar un cop. En David Crosby dels Bears, Crosby, Stills & Young, etc. Doncs en David Crosby explicaria anys després que ell ho havia vist, com va passar tot allò. Ara bé, també existeix la versió que aquella nit, malgrat tot, van acabar en Jim i la Janis tenint una trobada sexual, i aquí és on la història entra en aquell territori tan habitual del rock dels 60. Testimonis doncs, que no coincideixen, alcohol, drogues i dues persones que ja eren llegenda abans de morir. D'altra banda, la nit del 6 de març de 1968, al Scene Club de Nova York, en Jimi Hendrix estava tocant en una d'aquelles jam sessions que podien acabar passant absolutament de tot. I aquella nit, en aquell lloc, hi va aparèixer en Jim Morrison. I, esclar, en Morrison no era precisament dels que miraven l'escenari des de la barra. En algun moment va acabar pujant a tocar amb en Jimi Hendrix. No hi ha un enregistrament fiable de tota aquella jam, i els testimonis no coincideixen en tots els detalls, però la imatge és extraordinària: en Jimi Hendrix a la guitarra i en Jim Morrison al micròfon improvisant sense gaire més pla que deixar-se portar. Ja us dic, podem trobar certs suposats enregistraments, sobretot ara per internet, d'aquella suposada jam d'en Morrison, Jimi Hendrix, però ja us dic, poc fiable. En fi, mitologia i més mitologia. Anem amb més música. La cançó que donava nom al disc, L.A. Woman, és gairebé una carta de comiat a la ciutat de la que marxava. Però no és la postal de Hollywood, de les palmeres i el sol etern, és l'altra Los Angeles, la de les autopistes de nit, els bars, els hotels, el sexe, la solitud, i aquella sensació que darrere tot aquell glamour hi havia alguna cosa que s'estava podrint tot molt, molt Baudelaire.

I aquella tomba al cementiri de Père Lachaise a París es convertiria ràpidament en un lloc de peregrinació. Milers de persones començarien a anar-hi cada any per deixar-hi flors, missatges i, sobretot, doncs, pintades, espelmes, notes. Hi havia fa anys un bust del cantant que algú va robar a finals dels anys 80 i que va aparèixer de nou l'any passat, l'any 2025. Evidentment, el primer cop que vaig anar a París, aquell lloc va ser per mi una visita obligatòria. Però és realment mort en Jim Morrison? I ara arribem a una d'aquelles històries que només poden existir quan un músic es converteix en un mite. Perquè hi ha gent que encara avui pensa que Jim Morrison no va morir en París aquella nit del 3 de juliol de 1971. La teoria seria que en Jim Morrison, cansat de la fama, dels Doors, de la premsa, de la policia i de ser permanentment Jim Morrison, hauria decidit esborrar-se, desaparèixer. Hauria fingit la seva mort i hauria començat una nova vida lluny dels focus. I és fàcil entendre per què aquesta història ha sobreviscut. Per començar, ja us ho he dit abans, no hi va haver autòpsia. El certificat de defunció va atribuir la mort amb una insuficiència cardíaca signat per un metge que no ha estat mai contactat. Hi havia diverses coses rares. Després, també tenim la personalitat pròpia d'en Jim Morrison. Ell mateix havia dit que volia escapar del personatge i quan van marxar a París, bé, semblava que intentava convertir-se en una altra persona, en un poeta, en un escriptor, en un home més anònim que caminava pels carrers sense que ningú el molestés. I això va alimentar la fantasia. I si París no era el final? I si era precisament el principi de la desaparició? Amb els anys han aparegut suposades pistes. Bé, gent que diu haver-lo vist, visquent en algun lloc, fotografies de persones que s'hi assemblarien, històries de Morrison amagat als Estats Units, profund, a les Seychelles o fins i tot al nord d'Àfrica. El seu propi ídol, el poeta Rimbaud, pot tenir alguna cosa a veure. En Rimbaud havia estat, ja us he dit abans, el nen prodigi de la poesia francesa. Amb 20 anys ja havia escrit alguns dels poemes que el convertirien en un mite, però de sobte ell va abandonar la poesia. No és que es retirés tranquil·lament a casa. Va marxar d'Europa i va acabar vivint a l'Àfrica, sobretot a Etiopia, dedicat al comerç, lluny de la literatura i de la seva antiga identitat. És a dir, Rimbaud, el poeta Rimbaud, va fer una cosa extraordinària, va abandonar el personatge que s'havia creat. I Jim Morrison coneixia perfectament aquesta història. Rimbaud, ja us he dit abans, era un dels seus grans referents. Evidentment, tot això són bajanades, perquè, bueno, sí que és veritat que és una teoria que encaixa massa bé amb el personatge, perquè si algú hagués pogut desaparèixer del planeta i deixar-nos discutint durant 55 anys si realment havia mort o no, probablement hauria estat en Jim Morrison. En fi, deixem-nos aquestes històries de l'Iker Jiménez i posem més música. El tema que tancava el darrer disc de Jim Morrison, una cançó fonamental de la carrera de The Doors, Riders on the Storm.

I què van fer els Doors quan va morir Jim Morrison? Doncs, per sorprenentment que sembli, el que van fer va ser treure més discos, com a The Doors. Només 6 mesos més tard de publicar L.A. Woman, només 3 mesos després de la mort de Jim Morrison, The Doors publicaven el disc Other Voices. Òbviament, ja havien estat treballant-hi des de que va acabar L.A. Woman. Però bé, sorprèn que el dol els hi durés tan poc. Durant els primers mesos van arribar a plantejar-se la possibilitat de buscar un altre cantant. I van circular noms que avui semblen gairebé impossibles. Iggy Pop, Paul Rodgers, fins i tot els músics que podien haver, doncs això, ocupat aquell lloc. Però hi havia un problema evident. No estaven buscant simplement un cantant, estaven buscant algú que ocupés el lloc d'en Jim Morrison. I això era impossible. Finalment, va decidir continuar sense un cantant de fora. En Ray Manzarek i en Robbie Krieger, ells van compartir les veus, és a dir, eren els cantants, i van gravar dos discos, de fet. Van gravar el disc Other Voices el 1971 i, no contents amb això, van reincidir i van gravar el disc Full Circle el 1972. Other Voices és un disc que encara té cert interès. Sentim com sonaven els Doors sense Jim. Això és Tightrope Ride.

0: Bueno, sentíem els Doors, sense Jim Morrison, des del disc Other Voices, sense la cançó Tightrope Ride, però ja el següent disc que van fer sense Jim Morrison, el 1972, de títol... Full Circle és el títol. Aquest següent disc, bueno, és una cosa ja molt rara. I van tenir els ous incloure un tema com The Mosquito, que... Bé, fem una cosa. Jo no us explico i ho sentiu vosaltres.
1: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito.
1: Vale, ja, etcètera, etcètera. Anem ja amb el corol·lari d'aquesta història que ens porta ja als anys 90. A partir dels anys 90 vam tenir doncs una munió de cantants que s'hi veien amb cor de tocar amb els Doors, els que quedaven vius, fos per alguna activitat en concret o fins i tot en una gira. El 1993, per exemple, conviden Lady Vedder, de Pearl Jam, al set que van fer per la cerimònia d'introducció de The Doors al Rock and Roll Hall of Fame. I va ser emocionant. I en Vedder ho va fer molt bé.

material Doors, era 2002, amb Liam Ashbury, que va ser un gran, diguem-ne, un gran substitut. Mireu que a John Densmore no li va fer ni punyetera gràcia i fins i tot no els hi va permetre fer servir el nom de Doors. S'entén que els tres Doors havien d'estar, o els tres Doors que quedaven vius, havien d'estar d'acord amb aquella història. I a Densmore no li va agradar. Jo vaig veure aquella gira va recalar a Barcelona i el Liam Ashbury feia molt bé. Liam Ashbury és un pedazo de cantant, això ho tenim molt clar. Però estava entre una cosa emocionant i una revetlla, com si diguéssim. En fi, però bé, a 2007, després de girar amb els Doors durant una bona temporada, Liam Ashbury torna a The Cult i el duo Ray Manzarek i Robbie Krieger doncs s'arrosseguen pels escenaris amb cantants, diria que indignes. I així acaba la història. Una història que tancarem amb un remix que va fer en Fatboy Slim d'un poema enregistrat pel Jim Morrison, i amb això marxarem. Això és Bird of Prey. Bird.

0: I amb això, amb aquesta, amb aquest remix que va fer d'aquest poema recitat, el Jim Morrison, que va fer en Fatboy Slim, ja tanquem el capítol de Doors. Ha estat un viatge de dues setmanes, un viatge molt guapo, però ja hem arribat al final.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar, sempre són tots, a la pàgina web de Ràdio Mollet i també a la plataforma de podcast iVox, que podeu trobar buscant Bartiki a l'iVox, o si no, us deixo el link a les xarxes socials de Bartiki, @BartikiRM, a Instagram, a X, a tot arreu. Perquè ara sí, marxarem, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons aquí darrere a control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana i un gran cap de setmana llarg, un gran pont.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, aventureres i aventurers del planeta musical que us embarqueu amb nosaltres aquesta setmana per descobrir nous i al·lucinants paisatges sonors. Bé, en realitat avui, més atàvic que nous. Salutacions i abraçades de Belén Losada, sempre a punt pel cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, aventurers del planeta musical que us conduirem avui, durant dues hores, en una edició ben especial on les músiques ancestrals seran les úniques protagonistes. Arrencarem a Barcelona amb el debut discogràfic d'una gran amiga grega que interpreta meravellosament els sons de Macedònia Occidental. Tot seguit cap a Alemanya, geogràficament, i entre Grècia i Turquia musicalment, amb un virtuós multiinstrumentista. I des d'aquí fins al final de l'edició, un viatge al·lucinant per algunes contrades africanes a través de sons ancestrals de diversos pobles i ètnies de la mà de dos dels etnomusicòlegs que al nostre entendre estan entre els més importants dels nostres dies, un de rus i un d'estatunidenc. Amb ells farem tres visites sonores a Tanzània, dues a Kènia, una a Ruanda i Burundi i una última a l'arxipèlag Índic de les Comores. Anem ja, doncs, amb la presentació íntegra, perquè és molt bo i no és gaire llarg, de Protanixin, debut discogràfic de la música grega resident des de fa uns anys a Barcelona, Estela Papalamprou, una bona amiga a la que vam conèixer personalment poc temps després que aterrés en terres catalanes i que, coses del destí, s'ha aliat amb la nostra estimada Araceli Zigan, de Mapamundi Música, per donar vida a aquesta obra majestuosa que ens transportarà a la terra dels ancestres de Papalamprou.

Hem escoltat de forma consecutiva Protanixin, Icor, Epi and Son Parhar i Seranta Mila, tres joies de Protanixin, òpera prima de la cantant grega resident a Barcelona, Estela Papalamprou. A Estela la van conèixer a Can Balmes, el centre d'operacions de l'Ateneu dels Arts de Palautordera, quan un servidor punxava en un festival de músiques d'arrel. En posar una peça dels seus compatriotes Ebri Tiki Zigia, Estela s'hi va acostar molt emocionada de sentir, quan només portava unes setmanes per aquí, una música de la seva terra tan especial i alhora desconeguda per les nostres contrades. Després, sempre a Can Balmes, Estela va cantar diverses vegades com a col·laboradora del projecte de la huerta de l'amic DJ Panko, i allà es va cimentar aquesta relació personal que tenim amb ella. Quan Araceli Zigan de Mapamundi Música ens va informar que editava el primer àlbum de Papalamprou, vam ser nosaltres els que ens vam emocionar en veure que dues grans amigues encetaven juntes aquesta aventura musical. Protanixin conté sis cançons tradicionals del pont que arriben al present a través de la veu, la llengua i la memòria. El debut de la cantant grega inclou peces interpretades en grec pòntic i construïdes al voltant del so essencial de la veu, la lira pòntica, l'angion tulum, el dabul i el bendiri, tots instruments tradicionals autòctons de la regió pòntica. Nascuda i criada a Grevena, a la Macedònia Occidental, Papalamprou va créixer en una regió on coexisteixen diverses comunitats musicals i lingüístiques. Les tradicions epirotes i macedònies, la cultura balaca romanesa, el llegat muntanyenc de la comunitat Kupatsarai, a la qual pertany Estela, i la música i la parla dels grecs pòntics establerts arreu del nord de Grècia. Dit això, celebrem i abracem des de més enllà el disc Protanixin, del qual tot seguit n'escoltarem les tres meravelles que en resten, Tictonies, Trigona i Zampasin. Per cert, que el debut de Papalamprou no podia ser millor. Número 1 del mes d'octubre en la llista de Transglobal World Music Chart.

Després de la primera presentació discogràfica d'avui, per a nosaltres molt i molt especial, per la confluència de dues estimades amigues en el projecte, anem amb la segona presentació. Geogràficament des d'Alemanya, però musicalment molt a prop d'on hem començat aquesta edició. The Sound of One Man Listening és un treball del talentós multiinstrumentista, compositor i productor Uli Eberhard. Músic en els darrers anys, en els darrers 10 anys, s'hi ha capbussat en el territori de les tradicions modals i rítmiques de la Mediterrània Oriental, concretament en regions dels actuals estats de Grècia i de Turquia. És cert que les composicions de Eberhard són originals, tan cert com que totes elles sonen atàviques, sorgides de les profunditats del temps. Una mostra fefaent de l'amor i la passió que Uli sent per aquelles músiques d'arrel que han estat la seva font d'inspiració principal durant l'última dècada. Al marge de The Fate, el seu principal projecte unipersonal, que habita en espais de fusió amb base electrònica, amb el disc en solitari The Sound of One Man Listening, Uli Eberhard comença a explorar territoris sonors que no li eren desconeguts, però que eren només un dels molts ingredients dels seus projectes personals previs. Anem amb dues composicions fantàstiques del nou àlbum del músic alemany. Usa aquesta enquina i Cyclic Pause.

The Sound of One Man Listening. Aquest és el nou disc del compositor, productor i multiinstrumentista alemany Uli Eberhard. Artista versàtil, bregat en diversos territoris, sigui en format unipersonal o com a col·laborador d'altres músics, que amb les 11 composicions de l'àlbum que avui ens ocupa, ens convida a visitar espais sonors eminentment tradicionals de terres hel·lèniques i anatòliques. Per a la interpretació d'aquestes peces, Eberhard ha utilitzat el llaüt àrab, el lapta, també de la família dels llaüts, el hackbreak, una mena de cítara utilitzada en el folklore del sud d'Alemanya i a Suïssa, i la mandolina octavada. Això en quant a instruments de corda. I en quant a percussions, Uli fa servir tambors de marc, tamborello i pandero de penya parda, un instrument ancestral de la província de Salamanca que en les darreres dècades, pel seu so tan característic, s'ha expandit lenta però inexorablement per contrades ibèriques i més enllà, com comprovem avui. Us deixem uns minuts amb altres tres delícies de The Sound of One Man Listening, el nou disc del músic alemany Uli Eberhard, Usaktek Burus, Kurkuna i Podnia Teron.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Avui tornem a tenir un programa ben especial. Tocava en aquesta ocasió la nostra secció temàtica i periòdica de Sons Ancestrals i, de fet, aquest està sent el centre de gravetat del programa al complet. Hem posat ja l'indicatiu de la secció Arrels perquè amb el que us mostrarem fins al final del programa farem un viatge per contrades africanes a través de sonoritats que, en alguns casos, es van gestar fa mil·lennis en el si de diversos pobles i ètnies. D'aquestes músiques tan antigues i viscerals en diem en ocasions hardcore ètnic, un concepte que ens vam inventar per definir aquelles músiques primigènies que, de fet, són l'autèntica llavor de tot el que escoltem en el segle XXI, però que en ocasions poden sonar esquerpes a les oïdes poc entrenades. D'entrada farem tres visites a Tanzània de la mà de la discogràfica moldava Antonovka Records, dirigida pel rus Anton Apostol, que ja ens havia enviat temps enrere alguna proposta atàvica enregistrada fora del seu territori natural, les contrades que van formar part de l'òrbita soviètica euroasiàtica. Comencem amb dues peces del disc Tangauriti, Music from Tanzania, obra enregistrada pel grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. El taarab és un gènere musical que va sorgir al segle XIX a l'illa tanzana de Zanzíbar, influenciat per músiques africanes de l'Orient Mitjà i de l'Índia. Encara que segueix sent tradicional, avui en dia el taarab sovint incorpora instruments musicals moderns i les cançons es canten sempre en swahili. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Tangauriti, Music from Tanzania, del grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. Kasha, Langu La Thamani i Mazoea Ja Natabu.

0: Seguim a Tanzània de la mà d'Antonovka Records, segell discogràfic amb seu a Chișinău, la capital de Moldàvia. El seu fundador, Anton Apostol, va estar l'any passat fent treball de camp per contrades de l'Àfrica Oriental a la cacera de propostes sonores de pura arrel, d'allò més autèntiques i probablement mai abans enregistrades. Després de fer un tast del gènere taarab originari de l'illa de Zanzíbar, marxem al territori del poble Masai. Made in Esila Alei, Songs of the Masai People from Tanzania, és un àlbum del grup folklòric Moyel Group, del districte de Monduli, en la regió d'Arusha, al nord de Tanzània. En aquesta obra flipant trobem els càntics tradicionals Masai, peces sovint inspirades en els sons de les vaques, que són per aquesta ètnia africana el més sagrat que hi ha. De fet, diuen que totes les vaques del planeta els pertanyen i que abans de la fi del món es reuniran totes elles sota la seva custòdia. Anem amb un parell de temes al·lucinògens del disc Made in Esila Alei, Songs of the Masai People from Tanzania, del grup Moyel Group, Olotoroto i la breu Lema Jith.
1: Yeah.

Yeah.

0: Maxim.
1: Ego, ego, ego, ja, ego.
2: Anem amb una tercera proposta sonora de Tanzània, editada recentment per Antonovka Records, sorgida de l'impagable treball de camp que el seu director rus, Anton Apostol, i els seus col·laboradors van realitzar l'any 2025 en diverses regions de l'Àfrica Oriental. Made in Arusha, Music of the Gogo People from Tanzania, és un enregistrament del conjunt Samamba Group. Els Gogo, també coneguts com a Wagogo, són un poble de l'ètnia Bantu de la regió de Dodoma, al centre de Tanzània, allà on s'ubica la capital administrativa i política del país, amb el mateix nom, i que ho és des de l'any 1973, tot i no ser la ciutat més gran del país. Els Gogo són reconeguts a tot Tanzània pel seu talent musical. El nom de Samamba Group fa referència a un tipus de ratpenat que apareix durant l'època de pluges. Us deixem uns minuts amb dues peces flipants del disc Made in Arusha, Music of the Gogo People from Tanzania, de Samamba Group, Rimuhaga i la breu instrumental Zezekubwa.

0: Deixem Tanzània i anem a visitar els seus veïns del nord. A les darreres setmanes ens han arribat dues propostes d'Antonovka Records, enregistrades també l'any passat sobre el terreny, amb grups folclòrics de diferents zones, ètnies i estils dels que es poden trobar en terres kenianes. L'Oropili, Songs of the Samburu People from Kenya, és una obra del conjunt South Coast Samburu Traditional Dancers, una formació amb membres del poble Samburu procedent del centre del país que, per motius eminentment econòmics, ha assolit una important presència a les terres costeres, on hi ha emplaçaments turístics que ofereixen més possibilitats de progrés que les àrides terres centrals de Kenya. Els Samburu són un poble nilòtic i estan emparentats amb els Masais, dels quals es van separar fa aproximadament uns 400 anys. Us deixem amb tres peces tradicionals del poble Samburu de Kenya, extretes del disc L'Oropili, Songs of the Samburu People from Kenya, del grup folklòric South Coast Samburu Traditional Dancers, Tinja Kamba, En Chiquitament i Oko.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,

anem ja amb l'última proposta discogràfica de les 5 que avui tastem, procedents del segell moldau independent Antonovka Records. Agosarada discogràfica comandada per l'etnomusicòleg rus Anton Apostol, un dels diversos hereus que hi ha escampats pel planeta que han agafat en certa manera el relleu al mític nord-americà Alan Lomax, qui va deixar per a la posteritat un increïble arxiu sonor de músiques populars enregistrades in situ en llocs remots del planeta. És cert que els mitjans tècnics per fer aquesta tasca han millorat infinitament des de mitjans del segle passat, però és igualment encomiable el treball que alguns fan avui en dia per rescatar de la desaparició tot de músiques atàviques d'arreu del món. Anem ara amb el disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, una obra del grup Team Giriama Dance. Els Mijikenda són un grup de 9 pobles bantus, habitants del sud-est de Kenya. Viuen al llarg de la costa de l'oceà Índic i lleugerament a l'interior, aproximadament des de la ciutat de Malindi, al nord, fins a la frontera amb Tanzània, al sud. Els Giriama són Mijikenda del nord, tot i que, com el Samburu que hem conegut abans, per motius econòmics s'ubiquen principalment a la ciutat turística de Diani Beach, més al sud del seu territori ancestral. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, del grup Team Giriana Dance, Mchechemeko i l'hebreu Kibotisolo. No veo al...

Amb les dues propostes musicals que ens resten avui per concloure el programa, continuarem gaudint amb edicions enregistrades com a treball de camp de mans d'un d'aquests etnomusicòlegs dels nostres dies que continuen a la seva manera aquella tasca encomiable i impagable que en el segle passat va protagonitzar el gran Alan Lomax. Parlem de l'amic Ian Brennan, productor nord-americà, del qual han sonat moltes coses, a més enllà, gairebé totes les que ha editat en els darrers anys. Més conegut com a productor de televisió, Brennan fa també aquesta tasca meravellosa i imprescindible de posar en coneixement de la resta del món músiques ancestrals sorgides dels racons més insospitats del planeta, llocs i pobles que habiten normalment al marge de la indústria discogràfica. Tenim entre mans el disc Abatua de Pygmy, música del poble pigmeu enregistrada anys enrere per Ian Brennan entre Ruanda i Burundi, en el cor del continent africà. Us deixem amb tres increïbles peces: Ruanda en Ziza, interpretada per Emmanuel Hatum Jimana, Umuyange, interpretada per Teones Majambere, i En Girandugu, per diversos artistes del poble pigmeu.

Nirandagwa warucere nka afeta majere ya mabago ayaze none.

Hem iniciat aquesta extraordinària diàspora musical africana ancestral en l'arxipèlag índic de Zanzíbar i el conclourem en un altre arxipèlag índic, en aquesta ocasió el de les Illes Comores, i de la mà, altre cop, del productor nord-americà Ian Brennan. Per tancar aquesta edició de Messenger número 938, gaudirem encara una estona amb el disc Comorian, We Are on an Island But We're Not Alone, una obra editada al maig de l'any 2021, que recull peces enregistrades per diversos intèrprets locals, entre aquests Soubi, Mmadi i Dalim C, per esmentar-ne alguns. Us direm adeu, doncs, amb quatre sensacionals cançons de les Illes Comores sorgides del disc Comorian, We Are on an Island But We're Not Alone. Mama, Once We Had a Queen, The Devil Does Hit Papaya, He Hits Fire, Prayer for a Better Life i Bandits Are Doing Bad. Dits, i si queda alguna més, i si queda temps, alguna més. Ens trobareu quan vulgueu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid. Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.